Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 71%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 70%.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 68%.
1: A poc me'n vaig.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 78%.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 80%.

0: Bon dia, són les 8. Comencem amb el trànsit, equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Retencions a aquesta hora a la P7 entre Granollers i Montornès del Vallès en sentit sud per un accident. Els vehicles implicats ja són al voral. A Barcelona, intensitat en punts habituals a les rondes, sobretot sentit Llobregat, però sense retencions destacades. A Rodalies, nou matí de retards d'uns 20 minuts. A les línies R14 i R13 per robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí.
0: El Tribunal Suprem no té pressa malgrat l'aval de la justícia europea a l'amnistia que plana el camí al retorn de Carles Puigdemont i a l'aixecament de la inhabilitació als líders independentistes. Els moviments podrien ser més ràpids, en canvi, pel que fa als CDRs acusats de terrorisme. Més enllà de celebrar la decisió del TJUE com una victòria, els afectats reclamen precisament que no hi hagi més dilacions a l'hora d'aplicar la llei, una crida a la qual s'ha afegit també el president Illa i el govern espanyol. Toc d'atenció de la Comissió Europea a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari Político avança a aquest aspecte de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió que es publica avui. Brussel·les reclama més rigor en els mecanismes per fer front al fenomen. Aigua Múrcia, a l'Alt Camp, s'ha reforçat la presència policial i dels agents rurals després que ahir es declarés el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc ja està estabilitzat i hi ha preocupació al municipi, sobretot pel fet que hi hagi una persona lliure que pugui estar provocant els incendis. Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre l'Alt Camp i el Penedès. Un gran incendi a l'Aragó ja ha calcinat més de 7.600 hectàrees prop d'Orés a Saragossa i continua descontrolat. Les flames afecten un perímetre de 60 quilòmetres i han obligat a desallotjar més d'un miler de persones de 6 municipis. Donald Trump posa en dubte la integritat del sistema electoral dels Estats Units i acusa la Xina d'interferir en les eleccions del 2020, en el que qualifica com la més gran vulneració de dades electorals de la història. El president ha acusat les anteriors administracions d'haver amagat aquestes irregularitats. Comença el principal tall per obres de l'estiu del metro de Barcelona. A partir d'avui no hi haurà servei a la línia L1, la vermella entre Florida i plaça de Sants. Les obres s'allargaran fins al 28 d'agost i deixaran sense servei les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Els oftalmòlegs alerten que no fer servir ulleres homologades per mirar l'eclipsi total de sol del 12 d'agost pot causar ferides permanents als ulls. Per això demanen que es doni més informació a la població sobre com s'han de protegir. I avui s'estrena una de les pel·lícules més esperades de l'any, l'adaptació de l'Odissea d'Homer de la mà de Christopher Nolan. Després de l'èxit d'Oppenheimer, guanyadora de 7 Oscars, el director pot tornar a definir l'any cinematogràfic.
2: Esports.
3: El Barça podria anunciar les pròximes hores Kadima Adeyemi com a nou jugador. L'extrem va passar a revisió mèdica, mentre que Ter Stegen segueix negociant amb l'Ajax la seva cessió. D'altra banda, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que Julián Álvarez seguirà al club matalasser. I el Tour de França avui es disputa la 13a etapa, 205 quilòmetres de mitja muntanya. Tadej Pogacar torna a sortir amb el mallot groc de líder. Ahir triomfa l'esprint per Tim Merlier.
0: I el temps, xafogó, amb alguns núvols baixos avui i humitats elevades sobre tota la costa. La calor es mantindrà intensa, però com a molt, amb valors que s'acostaran als 39 graus a les zones més càlides de Ponent. La tramuntana fluixarà la...
4: Estem amb tu des de 1985.
5: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
4: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 81%.

0: Comencem per saber com se circula aquesta hora a carreteres i autopistes del país. Endavant, equip viari.
1: A Rodalies, 9 matí de retards d'uns 20 minuts a les línies R14 i R13. Durant tota la setmana hi ha hagut retards en aquestes línies degut a un robatori de coure el passat cap de setmana entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. A les carreteres, en general, fluïdesa. Per cert, que les vies tallades aquests últims dies per l'incendi a Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja s'han reobert.
0: El Tribunal Suprem no té pressa, malgrat l'aval de la Justícia Europea a l'amnistia, que aplana el camí al retorn de Carles Puigdemont i l'aixecament de la inhabilitació als líders independentistes. Els moviments podrien ser més ràpids pel que fa als CDRs, que estaven acusats de terrorisme. Més enllà de celebrar la decisió del TJUE com una victòria, els afectats reclamen precisament que no hi hagi més dilacions a l'hora d'aplicar la llei, una crida a la qual s'han afegit el president de la Generalitat i també el del govern espanyol. Toc d'atenció de la Comissió Europea a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari Politico avança aquest aspecte de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió, que es publica avui. Brussel·les reclama més rigor en els mecanismes per fer front al fenomen. A Aiguamúrcia, l'Alt Camp, s'ha reforçat la presència policial i dels agents rurals després que ahir es declarés el quart incendi en aquesta zona en poc més d'una setmana. El foc ja està estabilitzat i hi ha preocupació al municipi, sobretot pel fet que hi hagi una persona lliure que pugui estar provocant aquests incendis. Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre l'Alt Camp i el Penedès. Comença el principal tall per obres de l'estiu al metro de Barcelona. A partir d'avui no hi haurà servei a la línia L1, la vermella, entre les parades de Florida i Plaça de Sants. Les obres s'allargaran fins al 28 d'agost i deixaran sense servei les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Es calcula que el tall afectarà més de 40.000 persones. Andy Burnham serà proclamat avui nou líder del Partit Laborista Britànic, que és el pas previ perquè dilluns que ve substitueixi Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit. L'Iran ha atacat bases nord-americanes al Golf en resposta a la sisena nit consecutiva de bombardejos dels Estats Units contra instal·lacions militars iranianes, que el règim de Teheran calcula que en els últims dies han fet 38 morts i 400 ferits. El Pakistan i la Xina demanen als Estats Units i l'Iran que reprenguin les negociacions. Els veïns desallotjats de fa més d'una setmana per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia L9 del metro han de saber avui si ja poden tornar a casa. Un retorn que dependrà dels resultats de les inspeccions que s'han fet al subsòl dels edificis afectats. I avui s'estrena una de les pel·lícules més esperades de l'any. És l'adaptació de l'Odissea d'Homer de la mà de Christopher Nolan. Després de l'èxit d'Oppenheimer, guanyadora de 7 Oscars, el director pot tornar a definir l'any cinematogràfic. Matt Damon i Robert Pattinson formen part del repartiment, on també hi ha Tom Holland, Anne Hathaway o Zendaya.
2: Esports. El Barça podria anunciar les pròximes hores Karim Adeyemi com a nou jugador. L'extrem va passar i
3: informació, proximitat, música.
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 69%.

0: Mossos i agents rurals augmenten la presència a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, davant la preocupació generada pels incendis recurrents dels últims dies. El govern reitera que s'aplicarà mà dura contra els piròmans. A l'Aragó, l'incendi que crema a prop d'Orés, a Saragossa, ja afecta 12.000 hectàrees i té un perímetre de 60 quilòmetres. El foc, encara descontrolat, ha obligat a fer evacuacions preventives. I els veïns desallotjats fa més d'una setmana per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia L9 del metro han de saber avui si ja poden tornar a casa. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera Sílvia Paneque només ha apuntat que no hi ha constància de noves esquerdes. La directora de la Guàrdia Civil declara aquest matí com a imputada en el cas Leire la suposada trama per fer descarrilar causes judicials que afecten el PSOE. El jutge vol que aclareixi per què es va reunir diverses vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez i si va actuar contra la unitat d'investigació. Toc d'atenció de la Comissió Europea a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari Político avança aquest aspecte de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió que es publica avui. Brussel·les reclama més rigor en els mecanismes per fer front a aquest fenomen. L'Iran ha atacat bases nord-americanes al Golf en resposta a la sisena nit consecutiva de bombardejos dels Estats Units contra instal·lacions militars iranianes, que el règim de Teheran calcula que els últims dies han fet 38 morts i 400 ferits. El Pakistan i la Xina demanen als Estats Units i l'Iran que reprenguin les negociacions. Andy Burnham serà proclamat avui nou líder del Partit Laborista Britànic. És el pas previ perquè dilluns que ve substitueixi Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit. I un estudi internacional en presència catalana demostra que l'actuació sobre la proteïna tau pot alentir l'evolució de l'Alzheimer en fase inicial. Tot i la prudència, perquè es tracta d'una teràpia molt experimental, els experts hi veuen una porta oberta a nous tractaments. I avui s'estrena una de les pel·lícules més esperades de l'any, l'adaptació de l'Odissea d'Homer, de la mà de Christopher Nolan. Després de l'èxit d'Oppenheimer, guanyadora de 7 Oscars, el director pot tornar a definir l'any cinematogràfic. Matt Damon i Robert Pattinson formen part d'aquest repartiment, on també hi ha Tom Holland, Anne Hathaway o Zendaya, entre d'altres.
1: Esports. El mercat de fitxatges marca l'actualitat del Barça en tres noms. Karim Adeyemi podria ser oficialment avui nou jugador blaugrana. Ter Stegen segueix negociant la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam i el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que Julián Álvarez seguirà al club matalasser. I el Tour de França avui es disputa la 13a etapa. Seran 205 quilòmetres de mitja muntanya. Tadej Pogacar tornarà a sortir amb el mallot groc de líder. Ahir triomfa l'esprint per Tim Merlier.
0: I el temps, ambient de plena canícula amb temperatures que arribaran a superar els 30 graus a tot el país i entre els 35 i 39 a l'interior, sol, amb alguns núvols baixos puntuals, sobretot a la costa i al Camp de Tarragona amb una notable sensació de xafogor. I tarda, amb alguns núvols al Pirineu, però poc importants.
2: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 10. Molt bon dia, benvinguts a aquesta hora us informa Àngels López Domènech.
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 61%.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'Aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'Aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

0: El govern de Pedro Sánchez anima Carles Puigdemont a tornar a Catalunya després de la sentència de la justícia europea, encara que la policia l'acabi detenint. Des de Junts, Jordi Turull l'acusa de miserable i adverteix al PSOE que la sentència de l'amnistia no refà ponts amb els socialistes. La directora de la Guàrdia Civil declara aquest matí com a imputada en el cas Leire, la suposada trama per fer descarrilar causes judicials que afecten el PSOE. El jutge vol que aclareixi per què es va reunir diverses vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez i si va actuar contra la unitat d'investigació. Mossos i agents rurals augmenten la presència a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, davant la preocupació generada pels incendis recurrents de l'última setmana. El govern reitera que s'aplicarà mà dura contra els piròmans. A l'Aragó, l'incendi que crema prop d'Urés, a Saragossa, ja afecta 12.000 hectàrees i té un perímetre de 60 quilòmetres. El foc, encara descontrolat, ha obligat a fer evacuacions preventives. Un estudi internacional en presència catalana demostra que l'actuació sobre la proteïna tau pot alentir l'evolució de l'Alzheimer en fase inicial. Tot i la prudència, perquè es tracta d'una teràpia molt experimental, els experts hi veuen una porta oberta a nous tractaments. Els veïns desallotjats fa més d'una setmana per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro han de saber avui si poden tornar a casa seva. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera Sílvia Paneque només ha apuntat que no hi ha constància de noves esquerdes. Donald Trump posa en dubte la integritat del sistema electoral dels Estats Units i acusa la Xina d'interferir en les eleccions des del 2020, en el que qualifica com la vulneració més gran de dades electorals de la història. La Xina respon que això no té fonament i que no actuen mai així. L'Iran ha atacat bases nord-americanes al Golf en resposta a la sisena nit consecutiva de bombardejos dels Estats Units contra instal·lacions militars iranianes. El règim de Teheran calcula que els últims dies aquestes incursions han fet 38 morts i 400 ferits. El Pakistan i la Xina demanen als Estats Units i l'Iran que reprenguin les negociacions.
1: Esports.
2: El mercat de fitxatges marca l'actualitat del Barça amb tres noms. Karim Adeyemi podria ser avui oficialment nou jugador blaugrana. Ter Stegen continua negociant la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam i el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que Julián Álvarez continuarà al club matalasser. A la segona divisió de futbol, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més. I en ciclisme, el Tour de França, avui es disputa la 13a etapa. Seran 205 quilòmetres de mitjana muntanya. Tadej Pogacar tornarà a sortir amb el maillot groc de líder. Ahir, triomfa l'esprint per Tim Merlier.
0: I pel que fa al temps, ambient de plena canícula amb temperatures que arribaran a superar els 30 graus a tot el país i entre els 35 i els 39 a l'interior. Sol amb alguns núvols puntuals baixos, sobretot a la costa i al Camp de Tarragona, amb una notable sensació de xafogor. Tarda amb alguns núvols al Pirineu, però seran poc importants.
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies. 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de
6: 30 graus
5: i una humitat del 46%. Action!

0: Són les 12. A aquesta hora, els veïns desallotjats fa més d'una setmana per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro han de saber si ja poden tornar a casa seva. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera Sílvia Paneque només ha apuntat que no hi ha constància de noves esquerdes. El govern de Pedro Sánchez anima Carles Puigdemont a tornar a Catalunya després de la sentència de la justícia europea, encara que la policia l'acabi detenint. Des de Junts, Jordi Turull l'acusa de miserable i adverteix al PSOE que la sentència de l'amnistia no refà ponts amb els socialistes. La terminal 2 de l'aeroport de Barcelona viurà la transformació més important des dels Jocs Olímpics del 1992. Aena invertirà 153 milions d'euros en unes obres que s'allargaran fins més enllà del 2030. L'icònic mural de Joan Miró es traslladarà a la TU, però encara no s'ha decidit ni com ni quan fer-ho. Mossos i agents rurals augmenten la presència aigua a Múrcia, a l'Alt Camp, davant la preocupació generada pels incendis recurrents dels últims dies. El govern reitera que s'aplicarà mà dura contra els piròmans. I a l'Aragó, l'incendi que crema a prop d'Orés, a Saragossa, ja afecta 12.000 hectàrees i té un perímetre de 60 quilòmetres. El foc, encara descontrolat, ha obligat a fer evacuacions preventives. Donald Trump posa en dubte la integritat del sistema electoral dels Estats Units i acusa la Xina d'interferir en les eleccions del 2020, en el que qualifica com la vulneració més gran de dades electorals de la història. La Xina respon que això no té fonament i que no actuen mai així. L'Iran ha atacat bases nord-americanes al Golf en resposta a la sisena nit consecutiva de bombardejos dels Estats Units contra instal·lacions militars iranianes que el règim de Teheran calcula que els últims dies han fet 38 morts i 400 ferits. El Pakistan i la Xina demanen als Estats Units i l'Iran que reprenguin les negociacions. La directora de la Guàrdia Civil declara aquest matí com a imputada en el cas Leire la suposada trama per fer descarrilar causes judicials que afecten el PSOE. El jutge vol que aclareixi per què es va reunir diverses vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez i si va actuar contra la unitat d'investigació. Un estudi internacional en presència catalana demostra que l'actuació sobre la proteïna Tau pot alentir l'evolució de l'Alzheimer en fase inicial. Tot i la prudència, perquè es tracta d'una teràpia molt experimental, els experts hi veuen una porta oberta a nous tractaments. I l'òpera i la dansa tornen a ser protagonistes del Festival de Peralada, que començarà avui a l'Alt Empordà. El festival celebra 40 anys en una edició que també inclourà música de cambra i de creació contemporània i que s'allargarà fins al 9 d'agost.
1: Esports.
2: L'actualitat del Barça se centra en 4 noms. Karim Adeyemi podria ser avui oficialment nou jugador blaugrana. Ter Stegen continua negociant la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam. Julián Álvarez continuarà al club matalasser, segons declaracions del president de l'Atlètic de Madrid. I Frenkie de Jong i el seu entorn decidiren avui si passa per quiròfan per superar els seus problemes del genoll dret. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més, mentre que el Tour de França avui es disputa la 13a etapa. Seran 205 quilòmetres de mitjana muntanya. Tadej Pogačar tornarà a sortir amb el maillot groc de líder. I en bàsquet, Agustín Noval torna al Barça després d'un any de la seva cessió al bàsquet Manresa.
0: Ens queda el titular del temps, un temps que avui és assolellat amb alguns núvols al Pirineu i al Baix Ebre, risc de xàfecs locals al massís dels Ports i al Ripollès. La calor serà intensa aquesta tarda i amb xafogó també, si bé no assolirem els 40 graus enlloc. Al Pla de Lleida es poden donar valors màxims de 36 a 38 graus.
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 39%.

0: Dilluns que ve podran tornar a casa els veïns de dos dels vuit edificis evacuats ara fa 10 dies per l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona provocat per la tuneladora de les obres de la línia 9 del metro. La setmana que ve s'hi podria afegir algun altre immoble afectat. La tuneladora està aturada. 33 municipis d'11 comarques estan en risc extrem d'incendi forestal i es mantenen 3 espais naturals amb restriccions d'accés. De cara al cap de setmana preocupa la possible simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i els Vallès. Catalunya va rebre l'any passat només un 8,6% de tota la inversió que va fer el govern espanyol al conjunt de l'Estat. Aquesta xifra és menys de la meitat del pes de l'economia catalana respecte a Espanya. La Terminal 2 de l'aeroport de Barcelona viurà la transformació més important des dels Jocs Olímpics del 1992. Com a fet més emblemàtic, l'icònic mural de Joan Miró es traslladarà a la T1, però encara no s'ha decidit ni com ni quan es farà. Aena invertirà 153 milions d'euros en unes obres que s'allargaran fins més enllà del 2030. El govern de Pedro Sánchez anima Carles Puigdemont a tornar a Catalunya després de la sentència de la justícia europea, encara que la policia l'acabi detenint. Des de Junts, Jordi Turull l'acusa de miserable i adverteix al PSOE que la sentència de l'amnistia no refà ponts amb els socialistes.
1: Esports.
2: Miguel Ángel Gil, CEO de l'Atlètic de Madrid, assegura que no acceptarà cap oferta del Barça per Julián Álvarez. D'altra banda, Karim Adeyemi podria ser avui oficialment nou jugador blaugrana, mentre que Ter Stegen continua negociant la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam. D'altra banda, Frenkie de Jong i el seu entorn decidiran avui si passa el jugador per quiròfan per superar els seus problemes al genoll dret. També en futbol, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més. Mentre que el Tour de França avui es disputa la 13a etapa, seran 205 quilòmetres de mitjana muntanya. Tadej Pogacar tornarà a sortir amb el mallot groc de líder. I en bàsquet, Agustín Ubal torna al Barça després de la seva cessió al Bàsquet Manresa.
0: I acabem de saber, també de seguida ho ampliarem, que les produccions catalanes Sants, dirigida per Miquel Gurrea i 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera, competiran per la Conxa d'Or al pròxim Festival de Cinema de Sant Sebastià. També ho farà El mal padre, protagonitzada per Eduard Fernández. El certamen començarà el 18 de setembre. El que fa al temps serà assolellat, alguns núvols al Pirineu i al Baix Ebre, amb risc de xàfecs locals al massís dels Ports i al Ripollès. La calor serà intensa aquesta tarda i amb xafogor, si bé no assolirem els 40 graus enlloc. Al Pla de Lleida es poden donar valors màxims de 36 a 38 graus.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, passen pràcticament 4 minuts de la 1 del migdia. Salutacions de qui us acompanya des d'ara i fins a les 2, Estel Batet Carles.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: I comencem amb aquesta notícia que sabíem fa poca estona. A partir de dilluns podran tornar a casa els veïns de...
3: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 39%.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la 6a edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Oriol Junqueras aterra a Madrid per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: Porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada, del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
0: Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris, tant al Congrés com al Senat, i ha reclamat una aliança dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. És divendres 17 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. Sònia Kerr.
3: És informació rescatada dels papers de Salamanca, inclosa ara en base de dades, coincidint amb el 90è aniversari de l'aixecament militar que va desembocar en la Guerra Civil. L'autor de l'estudi, Gonzalo Berger, n'explica l'objectiu.
4: El que fa és permetre traçabilitat de vides, que ens permet aprofundir més en resseguir aquestes històries, en destacar la seva projecció vital i en donar-los visibilitat.
0: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona podran tornar a casa dilluns.
3: La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, continua la injecció de ciment a l'esvoranc.
0: La inversió de l'Estat a Catalunya creix els darrers anys, però es manté a la meitat que Madrid, segons xifres d'Hisenda.
3: Justament avui, AENA ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92.
0: I avui també us explicarem una troballa excepcional que s'ha fet a Muià. Han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys, els únics exemplars documentats en tota la península. En cultura, Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard.
3: Impulsada per la fundació que porta el nom del músic ballent i per l'auditori, la trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i conferències.
0: Els esports, Toni Castro, el Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
5: L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys sí que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund, signarà contracte fins al 2031. Per contra, Marc-André Ter Stegen, que està a punt de marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
0: I volem saber què ens espera en termes de calor de cara a avui i també al cap de setmana. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. La setmana feinera s'està acabant amb molta tranquil·litat i amb una situació completament estiuenca. Bàsicament, temperatura més elevada a les comarques de Ponent, de la Catalunya Central o en alguns indrets de Girona, aquí amb una humitat més baixa i arran de mar, també a gran part del prelitoral. Aquesta temperatura no s'anirà enfilant tant, no serà extrema, però en canvi la humitat sí que és molt més elevada i, per tant, la xafogó és immensa. Una situació, ja diem, clarament del mes de juliol. Aquestes temperatures màximes que avui arribaran a fregar els 37-38 graus en alguns indrets del Pla de Bages, també del Segrià, o cap a la comarca del Gironès, amb alguns núvols poc importants arran de mar, sobretot a l'Ebre, i aquesta tarda algun núvolot cap a l'Alt Ripollès per una banda i també cap a la Terra Alta per una altra. Indrets fins i tot on tindrem algun remet. Molt poca cosa. El cap de setmana es presenta de rigorós estiu, molta xafogó, costarà dormir una altra vegada, i de pluges poquetes, si de cas el diumenge a la tarda algun xafaguet cap a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament la llei d'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre, tot just l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha aprofitat també una conferència a Madrid per instar una suma de forces dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. Lluís Mata.
7: En un acte del Fòrum Nova Economia i acompanyat per la cúpula d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha alertat que les reticències dels tribunals espanyols com el Suprem i el Constitucional d'aplicar la llei d'amnistia continuen atemptant contra la qualitat democràtica de l'Estat, malgrat que la justícia europea li hagi esmenat la plana amb la sentència d'ahir. Junqueras ha definit Espanya com l'únic país on hi ha penes sense que hi hagi delictes per una judicatura amb clars interessos partidistes.
2: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, La amnistía sigue siendo una victoria incompleta, porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada, del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la possibilitat de fer-lo.
7: Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura que faci possible reptes de transcendència com els pressupostos, el nou model de finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica. En aquest sentit, el líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas al PP i Vox.
2: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ja hemos conocido en otros momentos de la historia.
7: Junqueras ha alertat de l'amenaça creixent que veu en l'ascens meteòric de l'extrema dreta d'Aliança Catalana i no ha descartat estratègies conjuntes dels republicans amb Junts després de les eleccions municipals per evitar que governin.
0: No deixem la política i atenció a aquestes xifres perquè el Memorial Democràtic ha recuperat dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. És informació rescatada dels papers de Salamanca i inclosa ara en format de base de dades i dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. La major part de la informació s'extreu dels justificants dels pagaments que la Generalitat va fer als milicians als anys 36 i 37. I és que l'autor de la investigació, el doctor en Història per la Universitat de Barcelona, Gonzalo Berger, ha explicat que els milicians antifeixistes eren tots voluntaris i per evitar infiltracions els calia un aval d'algun partit polític.
9: Havies d'anar amb una signatura avalada i havies de demostrar que pertanyies a algun dels partits del Front Popular. Perquè té una lògica, hi ha una infiltració molt gran de gent de dretes, hi ha una certa depuració social també. Clar, això ens dona un perfil polític, si volem dir-ho així, de les milícies.
8: El 39% eren de la CNT, una quarta part del PSUC, el 10% d'Esquerra Republicana i un 6% del POM. Berger ha destacat que unes 1.500 dones van apuntar-s'hi. Considera que, malgrat ser només el 5%, tenien molt de mèrit.
9: Bé, no se les esperava ni se les volia, i que aquest conjunt de dones doncs van decidir també entomar el cop d'estat donant un pas més endavant.
8: La base de dades de les milícies antifeixistes és un projecte compartit entre l'Arxiu Nacional i el Memorial Democràtic perquè la informació arribi a més gent.
0: Una investigació que s'ha fet pública coincidint amb el 90è aniversari de l'alçament militar que va desembocar en la Guerra Civil. El 17 de juliol de 1936 arrencava la revolta contra el govern de la Segona República a Tetuán, Ceuta, Melilla i les Canàries. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han parlat amb historiadors locals per tal de contextualitzar aquesta efemèride. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
10: El 17 de juliol de 1936, les tropes de l'antic protectorat espanyol del Marroc es van alçar per enderrocar el govern del Front Popular, el qual havia guanyat les eleccions al febrer del mateix any. La seva idea és que seria un cop d'estat sanguinari però ràpid i que comptarien amb el suport de gran part de la població. El cop no va triomfar tot arreu, però sí que va suposar el col·lapse de les institucions. Així ho expliquen els historiadors Joan Villarroya i Jordi Albadalejo.
11: Va triomfar, per exemple, doncs, a Saragossa, a Burgos, a Valladolid, però, per exemple, va fracassar a Barcelona, a Madrid, a València. El cop d'estat fracassa, però tampoc el govern de la República va poder acabar del tot amb aquestes sublevacions.
12: Aquest aixecament militar i aquest trencament de les institucions i de l'administració va generar també armes al carrer i que va provocar un procés revolucionari al rereguarda, sobretot de Catalunya.
10: A partir d'aquí, el territori de l'estat espanyol es divideix en dos bàndols amb uns ideals polítics i socials totalment antagònics, el que donarà pas a la Guerra Civil que s'allargarà fins al 1939 amb la victòria dels sublevats.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Dilluns vinent podran tornar ja a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, al barri de Sant Gervasi, a Barcelona. Serà després de 10 dies desallotjats.
3: Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns, un cop vagin acabant les comprovacions sobre el terreny.
0: El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques pels ciutadans i també els comerciants afectats. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Es tracta dels veïns d'11 pisos i 4 locals dels blocs 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Aquest cap de setmana se'ls facilitarà la documentació tècnica i els certificats que acrediten que el retorn és segur. Són 2 dels 8 edificis desallotjats i es calcula que el veïnat del bloc número 54 del mateix carrer podrien ser els propers a tornar la setmana vinent un cop s'hagi comprovat l'estabilitat. Pilar Díaz és la delegada del govern a Barcelona.
14: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem 2. Podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
13: La Generalitat assegura que en les inspeccions no s'han detectat problemes estructurals en cap dels edificis desallotjats, tot i l'aparició de noves esquerdes que han denunciat alguns dels veïns. Els edificis del carrer Teodora Lamadrid, que són els més propers a l'Esvoranc, trigaran més a acollir els veïns perquè hi continuen els treballs de consolidació amb la injecció de ciment. L'Ajuntament manté el punt d'informació per atendre les persones desallotjades i de cara a dimarts el govern aprovarà mesures econòmiques perquè veïns i comerciants puguin fer front a les despeses.
0: Ens situem ara a l'Alt Camp, ja que l'alcalde d'Aiguamúrcia fa una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis que han cremat a la zona en només una setmana. Uns incendis, recordem, que se sospita que són provocats. Un estiu negre que ha obligat, a més, a doblar la vigilància per aquesta qüestió. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
15: La hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi podria haver estat presumptament provocat, però no es descarta qualsevol altre escenari. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha destacat que s'estan investigant en les causes de l'incendi i que des de l'Ajuntament es fa una crida a la calma i a la responsabilitat, però demana als ciutadans tenir els ulls ben oberts.
16: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, si us plau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
15: Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. Recordem que van cremar-se fins a 143 hectàrees i el darrer foc van portar-se 1,5 hectàrees. La principal hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi hauria estat provocat i que es troben a la cerca de les causes dels múltiples focs.
0: Avui hi ha 33 localitats amb risc extrem d'incendi forestal i 196 més en nivell molt alt. Amb aquesta situació ambiental es fa especialment necessari regular l'accés al medi natural. A partir de demà ja es podran utilitzar els 2 aparcaments que s'han habilitat per controlar l'accés als espais de bany de les Olles, a Horta de Sant Joan i Bot, a la Terra Alta. Canal T, Martí Carot.
17: L'accés a les Olles continuarà sent lliure, però l'aparcament només es podrà utilitzar amb reserva prèvia. La regulació parteix d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones al mateix temps. En alguns dies de l'estiu passat se'n van arribar a concentrar prop de 400. Per adaptar-se a este límit, els ajuntaments d'Horta de Sant Joan i Bot han habilitat aparcaments regulats que s'hauran de reservar a través d'una aplicació mòbil. Xavi Fortunyo, alcalde d'Horta de Sant Joan, i Núria Mulet, alcaldessa de Bot.
18: Com a molt, no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment, i sobre això nosaltres establim uns aparcaments, perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir los aparcaments.
19: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi han aparcats, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per aquest aplicatiu.
17: Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals vetllaran pel compliment de la normativa, especialment en un període del risc d'incendi forestal.
1: Notícies en xarxa.
0: La inversió de l'Estat a Catalunya ha crescut els darrers anys, però es manté a la meitat que Madrid. Així ho posen de manifest les dades de la intervenció general que el Ministeri d'Hisenda ha enviat avui als grups polítics al Congrés.
3: En total, durant el 2025, els diners executats van ser d'uns 1.300 milions d'euros al 2025 i la meitat corresponen a DIF, l'ens gestor de les infraestructures ferroviàries. La inversió rebuda significa la meitat del pes de Catalunya en el producte interior brut de l'Estat.
0: Justament avui, AENA ha anunciat que invertirà 153 milions d'euros en 4 anys per a la remodelació integral de la T2 a l'aeroport del Prat fins al 2031. El projecte, que inclou la integració del mòdul A i una nova porta d'entrada, suposa la reforma més gran que afronta la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. Esplugues Televisió, Pau Garrido.
20: L'empresa preveu una despesa de més de 150 milions d'euros entre els anys 2027 i 2031 i que busca remodelar tota la terminal. Una de les actuacions més importants serà la reobertura i la plena integració del mòdul A, que actualment només s'utilitza per arribades. Pel que fa a l'interior, es remodelarà el sostre, la façana per donar més llum i es construirà un voladís per ampliar la zona d'espera prèvia als controls de seguretat. Segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, aquestes obres no afectaran ni el volum ni a la qualitat del servei.
4: El repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client.
20: Pel que fa a la part d'exterior, es construirà un eix de vegetació que servirà com a transició entre la terminal i el pàrquing i es desenvoluparà un hotel de 4 estrelles i prop de 300 habitacions.
0: Els municipis nuclears celebren l'informe favorable del Consell de Seguretat Nuclear a la pròrroga de la central d'Almaraz fins al juny del 2030. De fet, confien que el fet que la central pugui continuar funcionant amb garanties de seguretat faci que el govern espanyol autoritzi la renovació d'altres centrals. Consideren que és una decisió clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Vídeo Escó Televisió, Roser Jordà.
21: El futur de les centrals nuclears espanyoles ha fet un pas endavant. El seu president, Pedro Sánchez Llebra, ha assegurat que l'informe confirma el que l'entitat ha defensat des del principi, que Almaraz pot continuar funcionant amb totes les garanties de seguretat.
22: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
21: Des d'Escó, l'alcalde Miquel Àngel Ribes considera que aquest aval tècnic és un precedent molt important per al futur de la resta de centrals nuclears espanyoles. Però la decisió definitiva correspon al govern espanyol. Serà el Ministeri per a la Transició Ecològica qui haurà d'autoritzar o no la renovació d'explotació d'Almaraz. Una resolució que també pot marcar el futur de les centrals d'Escó, previstes al calendari de tancament per als anys 2030 i 2032.
0: Del sud al nord de Catalunya, la Seu d'Urgell estrenarà l'any 2027 un nou centre de salut mental que acollirà usuaris de tot l'Alt Pirineu i d'Andorra. Les obres avancen a bon ritme i es preveu que l'equipament entri en funcionament a principis d'any. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
23: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha participat en una visita a les obres que ja estan força encarrilades i ocupen tota una ala de l'edifici del seminari de la Seu. Espadaler destaca que, a banda de donar resposta als pacients de salut mental, el nou servei suposarà la creació de força llocs de feina.
24: De qualitat i proximitat, això ens sembla molt, molt important, i una aposta també pel territori, que és anar vertebrant doncs, tot aquest territori del Pirineu i del Pirineu Iran i tenir doncs, equipaments de qualitat com aquest, que no només atendran a les persones d'una manera digna, posant-les evidentment doncs, al centre, sinó que generaran ocupació, generaran llocs de treball.
23: A la fase inicial es preveu que el centre aculli 54 residents, la majoria d'ells 44 concertats per Andorra mitjançant un conveni amb el Bisbat d'Urgell. Quan el complex arribi ja a ple rendiment, s'espera que podrà albergar prop d'un centenar d'usuaris d'arreu del Pirineu català i del Principat.
0: I atenció a aquesta troballa, han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys a Mollà. Es tracta dels únics exemplars documentats en tota la península Ibèrica i els han trobat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i de l'IFES Cerca, a la cova de les Teixoneres de Mollà. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
25: Els esquelets s'han trobat sencers i se sumen als dos únics exemplars d'aquesta espècie que hi ha al món, una cria a Astúries i un altre animal al nord d'Alemanya. La cova és probable que actués com una trampa natural pels animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
26: No sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova els va servir com a trampa natural. No sabem si és que van caure pel penya-segat i després es van matar i van rodar fins al petit llac que hi havia dins de la cova, o si van entrar ells per voluntat pròpia per veure i van quedar enfangats, això no ho podem saber encara. El que sí sabem és que van arribar amb carn.
25: A partir de la troballa, els arqueòlegs estudiaran com vivien i com es desenvolupaven els rinocerons, que pesaven 2,5 tones. Al seu voltant també hi han trobat eines i en destaca una punta de llança de la mateixa època, feta a Mos, que tampoc té precedent.
0: I és moment per a la cultura. Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard, impulsada per la fundació que porta el nom d'aquest músic vallenc i també per l'auditori. La trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i de conferències. David Navarro, bon dia.
27: Bon dia. Robert Gerhard va ser un compositor que va néixer a Valls a finals del segle XIX i que es va implicar en el pensament d'avantguarda del seu temps, traslladant-lo a la seva creació musical. La Bienal, que es farà del 30 de setembre al 22 de novembre, té com a primer objectiu posar en valor una figura, segons ha dit el director de l'Auditori, Víctor Medem, capdalt per a la música de Catalunya.
2: Aquesta feina de difusió s'ha de fer a través dels concerts, perquè només escoltant la música de Gerard és com al final podrem convèncer de la seva importància, de la seva vàlua per al públic més majoritari.
27: Així, l'OBC interpretarà el concertino per a cordes o la Sinfonia 4 a New York de Gerard, a l'Auditori. Però a la Bienal també participarà l'SMUC, que interpretarà el Concert for Eight en la conferència Dissecció del pensament d'un compositor, que també es farà al Teatre Principal de Valls. A més, en l'extens programa de diàlegs, concerts i classes magistrals, hi haurà lloc per a grups d'avantguarda com Crossing Lines.
0: Sant Boi de Llobregat ja escalfa motors per a una nova edició del Festival Altaveu. De l'11 al 13 de setembre, la ciutat tornarà a convertir-se en punt de trobada de la música d'autor i de les propostes emergents.
3: Enguany, la programació posa el focus en el diàleg entre tradició i futur, en noms històrics com Los Sirex o 091, que compartiran cartell amb artistes de la nova escena.
0: Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
5: El cartell d'aquest 2026 compta amb grups com els barcelonins Los Sirex o el grup osonenc d'en Peralbo i el Convoy. L'organitzador del festival, el santboià Víctor Partidó, explica què fa especial aquesta 37a edició.
6: Jo crec que al final el que trobem és una reivindicació de llegat de tot allò que a vegades no ha tingut cabuda a la història de la música, però que ara, des de l'Altaveu, reivindiquem com a una part important del llegat musical que ens impactarà aquí a Sant Boi. Grups com 091, que estan ubicats, no?, amb una lírica impressionant, Los Sirex amb la seva gira de comiat, propostes com Senyor Chinarro...
5: El Festival Altaveu es celebrarà de l'11 al 13 de setembre i tornarà a posar Sant Boi com a referent de la música alternativa del país.
0: L'Alt Empordà es converteix a partir d'avui en l'epicentre de la millor música clàssica, de la dansa i també de la lírica. El Festival de Peralada arrenca la seva edició més especial per celebrar els 40 anys d'història. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
7: El Festival de Peralada celebra una edició històrica. L'emblemàtic certamen de l'Alt Empordà bufarà les espelmes del seu 40è aniversari, fidel a les dues grans passions de la seva fundadora, Carme Mateu, la dansa i la lírica. Avui divendres, la soprano Armonella Jao i el tenor Ben

0: ja des del segle XIV fins al XXI.
1: Les veus del cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, es fusionaran amb les de les cantants Lídia Pujol i Maria Arnal. El concert es pot veure en directe a les 10 de la nit a BTV i a la plataforma d'aquesta casa, la xarxa Més. A partir de 11:15 es podrà veure en diferit a les televisions locals.
2: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
3: Bon dia, Marta. L'alemany ja és de Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund signarà contracte fins al 2031. Per contra, qui és a punt de sortir és Marc-André Ter Stegen, el porter que ja no es va entrenar ahir amb l'equip, mentre negocia l'acord per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà, per cert, amb l'exentrenador del Girona, Michel Sánchez. Mentrestant, continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez. Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí. Per cert, el Barça ha captat 105 milions d'euros amb una emissió de bons que reforça la seva liquiditat i evidencia una millora de la confiança dels mercats. A segona, el Girona i David López han arribat a un acord perquè el defensa barceloní continuï vestint la samarreta blanc i vermell. El futbolista va arribar a Montilivi l'estiu del 2022, afrontarà, per tant, la cinquena temporada al Girona i està cridat a ser un dels jugadors que lideri el nou projecte de Quique Álvarez. I a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial el fitxatge d'Izarne Sarazola, que arriba procedent del Nantes de la Lliga Francesa. Es tracta d'una defensa basca de 24 anys que torna a la Lliga F després d'haver jugat anteriorment amb la Real Societat.
4: Es un proyecto que me gusta mucho, creo que es un proyecto muy ambicioso y pues como jugadora estoy muy contenta de estar aquí. Pues volver a España, volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave, y pues eso, volver a disfrutar y darlo lo mejor.
3: Més futbol a la primera federació masculina. El Sant Andreu ha incorporat Carles Garrido, davanter que arriba cedit al Girona amb opció de compra. A la segona federació, el Barça Atlètic ha renovat el juvenil Àlex Campos fins al 2029 i el Girona B ha incorporat el davanter de la Real Societat Gex Gorosabel. Per acabar, el Reus ha incorporat Vitaly Pentelei, defensa central, que arriba de l'OSPI. En canvi, el migcampista reusenc Ramon Folch no renovarà amb el Reus. El jugador de 36 anys posa el punt final a 3 temporades del club i un llegat inesborrable. Aleix Pérez, la nova ràdio de Reus.
5: Ramon Folch posa punt final a la seva etapa del Reus Futbol Club Redis. Un dels grans referents al futbol reusenc ha decidit no renovar amb el club després de 3 temporades defensant la samarreta roig i negra. Tanca aquesta etapa amb un balanç de 78 partits disputats, prop de 6.000 minuts i 13 gols. Segons ha pogut saber la nova ràdio de Reus, el migcampista de 36 anys contempla seriosament la retirada del futbol. A més, tampoc es planteja ara per ara continuar vinculat al club en algun altre càrrec de responsabilitat. Passi el que passi, el que no canviarà és el llegat del reusenc. Al llarg de la seva trajectòria ha disputat 171 partits a segona divisió.
3: En bàsquet, el Barça ha posat la directa amb els fitxatges i ha anunciat aquest migdia la cinquena incorporació de l'estiu. És del Barça uruguaià Agustín Ubal, que prové del Manresa.
6: Para mí es un placer poder volver. Siempre soñé con este momento, desde que me fui en 2023, si no me equivoco. Siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz, con mucha ganas de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida y para mi carrera como tiene que ser.
3: I dos apunts, Marta, per acabar els esports. El Zodiac Club Natació Atlètic Barceloneta ha incorporat Francesco Di Fulvio, italià que prové del Pro Recco, i en handbol el Freiking Balomano Granollers ha quedat enquadrat en el grup E de l'EHF amb el Flensburg alemany, el Buzao romanès i l'Agua Santas milanesa de Portugal.
2: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

connectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: L'animació en 2D és un procés artesanal fascinant que va dominar el cinema d'animació durant dècades. Una curiositat interessant és com es creava el moviment fluid fent servir cel·luloides transparents anomenats cel·les. Cada cel·la era una làmina de plàstic on es dibuixaven a mà els personatges o elements mòbils amb tinta i pintura. Aquestes cel·les es col·locaven sobre un fons estàtic, generalment pintat amb aquarel·la o amb guaix, i es fotografiaven un per un amb una càmera especial. Per aconseguir l'efecte de moviment, els animadors dibuixaven milers de cel·les amb lleugeres variacions, seguint la regla dels 24 fotogrames per segon. Per exemple, un personatge caminant requeria dibuixar cada posició de les cames i els braços en cel·les diferents. Per estalviar temps, elements com el cap o parts que no es movien es reutilitzaven en diversos fotogrames. Aquest procés era tan laboriós que grans estudis com Disney dividien el treball entre equips d'animadors, entintadors i pintors. Tot i la seva complexitat, aquesta tècnica va permetre crear obres mestres com Blancaneu al 1937, definint l'estètica clàssica de l'animació i deixant un llegat artístic perdurable. Aquesta tècnica va arribar a la televisió en dècades posteriors i era utilitzada per animar sèries com El Simpson fins a inicis del 2000, quan aquest procés va quedar obsolet davant les eines digitals.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Oriol Junqueras aterra a Madrid per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
4: Porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
2: Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha reclamat una aliança de partits que van fer possible la investidura per salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. És divendres 17 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. Sònia Kerr.
5: És informació rescatada dels papers de Salamanca, inclosa ara en base de dades, coincidint amb el 90è aniversari de l'aixecament militar que va desembocar en la Guerra Civil. L'autor de l'estudi, Gonzalo Berger, n'explica l'objectiu.
6: El que fa és permetre traçabilitat de vides, que ens permet aprofundir més en resseguir aquestes històries, en destacar la seva projecció vital i en donar-los visibilitat.
2: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona podran tornar a casa dilluns.
5: La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, continua la injecció de ciment a l'esvoranc.
2: La inversió de l'Estat a Catalunya creix els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid, segons xifres del Ministeri d'Hisenda.
5: Justament avui AEN ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92.
2: I avui també us explicarem una troballa excepcional que s'ha fet a Muià. Han localitzat dos esquelets de rinoceront sencers de fa 200.000 anys, els únics exemplars documentats en tota la península. En cultura, Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard.
5: Impulsada per la fundació que porta el nom del músic ballent i per l'auditori, la trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i conferències.
2: En esports, Toni Castro, el Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
7: L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund signarà contracte fins al 2031. Per contra, Marc-André Ter Stegen és a punt de marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
2: I volem saber com hem d'estar en termes de calor, tant avui com al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. La setmana feinera s'està acabant amb molta tranquil·litat i amb una situació completament estiuenca. Bàsicament, temperatura més elevada a les comarques de Ponent, de la Catalunya Central o en alguns indrets de Girona, aquí amb una humitat més baixa i arran de mar, també a gran part del prelitoral, aquesta temperatura no s'anirà enfilant tant, no serà extrema, però en canvi la humitat sí que és molt més elevada i, per tant, la xafogor és immensa, una situació, ja diem, clarament del mes de juliol. aquestes temperatures màximes que avui arribaran a fregar els 37-38 graus en alguns indrets del Pla de Bages, també del Segrià, o cap a la comarca del Gironès, amb alguns núvols poc importants arran de mar, sobretot a l'Ebre, i aquesta tarda algun núvolot cap a l'Alt Ripollès per una banda i també cap a la Terra Alta per una altra. Indrets fins i tot on tindrem algun remet, molt poca cosa. El cap de setmana es presenta de rigorós estiu, molta xafogor, costarà dormir una altra vegada, i de pluges poquetes, si de cas el diumenge a la tarda algun xafaguet cap a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament l'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre. Ho fa l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha aprofitat també una conferència a Madrid per instar una suma de forces dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. Lluís Mata.
9: En un acte del Fòrum Nova Economia i acompanyat per la cúpula d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha alertat que les reticències dels tribunals espanyols com el Suprem i el Constitucional d'aplicar la llei d'amnistia continuen atemptant contra la qualitat democràtica de l'Estat, malgrat que la justícia europea li hagi esmenat la plana amb la sentència d'ahir. Junqueras ha definit Espanya com l'únic país on hi ha penes sense que hi hagi delictes per una judicatura amb clars interessos partidistes.
4: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, la amnistía sigue siendo una victoria incompleta porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la possibilitat de fer-lo.
9: Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts, però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura que faci possible reptes de transcendència com els pressupostos, el nou model de finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica. En aquest sentit, el líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas al PP i Vox.
4: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ya hemos conocido en otros momentos de la historia.
9: Junqueras ha alertat de l'amenaça creixent que veu en l'ascens meteòric de l'extrema dreta d'Aliança Catalana i no ha descartat estratègies conjuntes dels republicans amb Junts després de les eleccions municipals per evitar que governin.
2: El Memorial Democràtic ha recuperat dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. És informació rescatada dels papers de Salamanca i està inclosa ara en format de base de dades dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. La major part de la informació s'extreu dels justificants dels pagaments que la Generalitat va fer als milicians als anys 36 i 37. I és que l'autor de la investigació, el doctor en Història per la Universitat de Barcelona, Gonzalo Berger, ha explicat que els milicians antifeixistes eren tots voluntaris i per evitar infiltracions els calia un aval d'algun partit polític.
11: Havies d'anar amb una signatura avalada i havies de demostrar que pertanyies a algun dels partits del Front Popular. Perquè té una lògica, hi ha una infiltració molt gran de gent de dretes, hi ha una certa depuració social també. Clar, això ens dona un perfil polític, si volem dir-ho així, de les milícies.
10: El 39% eren de la CNT, una quarta part del SUC, el 10% d'Esquerra Republicana i un 6% del POM. Berger ha destacat que unes 1.500 dones van apuntar-s'hi. Considera que, malgrat ser només el 5%, tenien molt de mèrit.
11: Bé, no se les esperava ni se les volia, i que aquest conjunt de dones doncs, van decidir també entomar el cop d'estat donant un pas més endavant.
10: La base de dades de les milícies antifeixistes és un projecte compartit entre l'Arxiu Nacional i el Memorial Democràtic perquè la informació arribi a més gent.
2: La investigació s'ha fet pública coincidint avui amb el 90è aniversari de l'alçament militar que va desembocar la Guerra Civil. El 17 de juliol de 1936 arrencava la revolta contra el govern de la Segona República a Tetuán, Ceuta, Melilla i les Canàries. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han parlat amb historiadors locals per contextualitzar aquesta efemèride. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
12: El 17 de juliol de 1936, les tropes de l'antic protectorat espanyol del Marroc es van alçar per enderrocar el govern del Front Popular, el qual havia guanyat les eleccions al febrer del mateix any. La seva idea és que seria un cop d'estat sanguinari però ràpid i que comptarien amb el suport de gran part de la població. El cop no va triomfar tot arreu, però sí que va suposar el col·lapse de les institucions. Així ho expliquen els historiadors Joan Villarroya i Jordi Albadalejo.
13: Va triomfar, per exemple, doncs, a Saragossa, a Burgos, a Valladolid, però, per exemple, va fracassar a Barcelona, a Madrid, a València. El cop d'estat fracassa, però tampoc el govern de la República va poder acabar del tot amb aquestes sublevacions.
14: Aquest aixecament militar i aquest trencament de les institucions i de l'administració va generar també armes al carrer i que va provocar un procés revolucionari al rereguarda, sobretot de Catalunya.
12: A partir d'aquí, el territori de l'estat espanyol es divideix en dos bàndols amb uns ideals polítics i socials totalment antagònics, el que donarà pas a la Guerra Civil, que s'allargarà fins al 1939 amb la victòria dels sublevats.
2: Dilluns podran tornar a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc produït per les obres de la línia 9 del metro al barri de Sant Gervasi, a Barcelona. Serà després de 10 dies desallotjats.
5: Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns, un cop vagin acabant les comprovacions del terreny.
2: El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques tant per ciutadans com per comerciants afectats. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia, es tracta dels veïns d'11 pisos i 4 locals dels blocs 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Aquest cap de setmana se'ls facilitarà la documentació tècnica i els certificats que acrediten que el retorn és segur. Són dos dels 8 edificis desallotjats i es calcula que el veïnat del bloc número 54 del mateix carrer podrien ser els propers a tornar la setmana vinent, un cop s'hagi comprovat l'estabilitat. Pilar Díaz és la delegada del govern a Barcelona.
16: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem dos, podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
15: La Generalitat assegura que en les inspeccions no s'han detectat problemes estructurals en cap dels edificis desallotjats, tot i l'aparició de noves esquerdes que han denunciat alguns dels veïns. Els edificis del carrer Teodora Lamadrid, que són els més propers a l'esvoranc, trigaran més a acollir els veïns perquè hi continuen els treballs de consolidació amb la injecció de ciment. L'Ajuntament manté el punt d'informació per atendre les persones desallotjades i de cara a dimarts el govern aprovarà mesures econòmiques perquè veïns i comerciants puguin fer front a les despeses.
2: L'actualitat ens porta avui de nou a l'Alcamp en relació als focs forestals. L'alcalde d'Aiguamúrcia ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis possiblement provocats que han cremat la zona en només una setmana. Un estiu negre que ha obligat a doblar la vigilància. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
17: La hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi podria haver estat presumptament provocat, però no es descarta qualsevol altre escenari. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha destacat que s'estan investigant en les causes de l'incendi i que des de l'Ajuntament es fa una crida a la calma i a la responsabilitat, però demana als ciutadans tenir els ulls ben oberts.
18: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
17: Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. Recordem que van cremar-se fins a 143 hectàrees i el darrer foc van portar-se 1,5 hectàrees. La principal hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi hauria estat provocat i que es troben a la cerca de les causes dels múltiples focs.
2: I, de fet, el risc no baixa perquè avui hi ha 33 localitats amb risc extrem d'incendi forestal i 196 més estan en nivell molt alt. Amb aquesta situació ambiental es fa especialment necessari regular l'accés al medi natural. Això és el que estan fent a la Terra Alta, ja que a partir de demà es podran utilitzar ja els dos aparcaments que s'han habilitat per controlar l'accés als espais de bany de les Olles a Horta de Sant Joan i Bot. Canal T, Martí Carot.
19: L'accés a les Olles continuarà sent lliure, però l'aparcament només es podrà utilitzar amb reserva prèvia. La regulació parteix d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones al mateix temps. En alguns dies de l'estiu passat se'n van arribar a concentrar prop de 400. Per adaptar-se a este límit, els ajuntaments d'Horta de Sant Joan i Bot han habilitat aparcaments regulats que s'hauran de reservar a través d'una aplicació mòbil. Xavi Fortunyo, alcalde d'Horta de Sant Joan, i Núria Mulet, alcaldessa de Bot.
20: Com a molt, no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment, i sobre això nosaltres establim un uns aparcaments, perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir els aparcaments.
21: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi han aparcats, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per aquest aplicatiu.
19: Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals vetllaran pel compliment de la normativa, especialment en un període d'alt risc d'incendi forestal.
3: Notícies en xarxa.
2: Entrem en matèria econòmica. La inversió de l'Estat a Catalunya ha crescut els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid. Així ho posen de manifest les dades de la intervenció general que el Ministeri d'Hisenda ha enviat avui als grups polítics al Congrés.
5: En total, durant el 2025, els diners executats van ser d'uns 1.300 milions d'euros al 2025 i la meitat corresponen a DIF, l'ingestor de les infraestructures ferroviàries. La inversió rebuda significa la meitat del pes de Catalunya en el Producte Interior Brut de l'Estat.
2: Doncs justament avui AENA ha anunciat que invertirà 153 milions d'euros en 4 anys per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. El projecte, que inclou la integració del mòdul A i també una nova porta d'entrada, suposa la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. Esplugues Televisió, Pau Garrido.
22: L'empresa preveu una despesa de més de 150 milions d'euros entre els anys 2027 i 2031 i que busca remodelar tota la terminal. Una de les actuacions més importants serà la reobertura i la plena integració del mòdul A, que actualment només s'utilitza per arribades. Pel que fa a l'interior, es remodelarà el sostre, la façana per donar més llum i es construirà un voladís per ampliar la zona d'espera prèvia als controls de seguretat. Segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, aquestes obres no afectaran ni el volum ni a la qualitat del servei.
23: El repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client.
22: Pel que fa a la part d'exterior, es construirà un eix de vegetació que servirà com a transició entre la terminal i el pàrquing i es desenvoluparà un hotel de 4 estrelles i prop de 300 habitacions.
2: Els municipis nuclears celebren la decisió del Consell de Seguretat Nuclear de prorrogar la vida de la central d'Almaraz fins al juny del 2030. Consideren que el fet que s'hagi certificat que la central pot continuar funcionant amb garanties de seguretat els dona ales perquè el govern espanyol autoritzi la renovació d'altres instal·lacions. Consideren, a més, una decisió que és clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Escolta la visió, Roger Jordà.
24: El futur de les centrals nuclears espanyoles ha fet un pas endavant. El seu president, Pedro Sánchez Llebra, ha assegurat que l'informe confirma el que l'entitat ha defensat des del principi, que Almaraz pot continuar funcionant amb totes les garanties de seguretat.
25: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
24: Des d'Escó, l'alcalde Miquel Àngel Ribes considera que aquest aval tècnic és un precedent molt important per al futur de la resta de centrals nuclears espanyoles. Però la decisió definitiva correspon al govern espanyol. Serà el Ministeri per a la Transició Ecològica qui haurà d'autoritzar o no la renovació d'explotació d'Almaraz, una resolució que també pot marcar el futur de les centrals d'Escó, previstes al calendari de tancament per als anys 2030 i 2032.
2: I atenció ara a aquesta troballa. Han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys a Mollà. Es tracta dels únics exemplars documentats en tota la península Ibèrica i els han trobat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i de l'IFES Cerca, a la cova de les Teixoneres de Mollà. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
26: Els esquelets s'han trobat sencers i se sumen als dos únics exemplars d'aquesta espècie que hi ha al món, una cria a Astúries i un altre animal al nord d'Alemanya. La cova és probable que actués com una trampa natural pels animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
27: No sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova els va servir com a trampa natural. No sabem si és que van caure pel penya-segat i després es van matar i van rodar fins al petit llac que hi havia dins de la cova, o si van entrar ells per voluntat pròpia per veure i van quedar enfangats, això no ho podem saber encara. El que sí sabem és que van arribar amb carn.
26: A partir de la troballa, els arqueòlegs estudiaran com vivien i com es desenvolupaven els rinocerons, que pesaven 2,5 tones. Al seu voltant també hi han trobat eines i en destaca una punta de llança de la mateixa època, feta a Mos, que tampoc té precedent.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Tornen a detenir el professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, després de 8 denúncies més per tocaments.
5: En total són 14 les alumnes que l'han denunciat i els Mossos d'Esquadra no descarten que encara en puguin sortir més casos. L'home feia classes particulars de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys. Les denunciants asseguren que el docent els havia fet tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva.
2: La línia 1 del metro de Barcelona queda tallada des d'avui fins al 28 d'agost entre les estacions de Florida i Plaça de Sants.
5: TMB ofereix un servei alternatiu amb autobús al tram afectat. Alhora recomana enllaçar amb altres línies de metro o fer servir els ferrocarrils de la Generalitat. Les obres són per renovar les vies entre Santa Eulàlia i Mercat Nou amb l'objectiu de reduir vibracions i sorolls i millorar també el confort del passatge.
2: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des de Constantí Ràdio i Ràdio Caldes.
0: Constantí dona aquest divendres el tret de sortida al programa Constantí viu l'eclipsi, un cicle d'activitats divulgatives per preparar l'arribada de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. La programació arrenca amb la instal·lació d'un planetari mòbil aquest vespre al pavelló. Els participants podran descobrir què provoca l'eclipsi, quines són les seves característiques i com observar-lo de manera segura. Dolors Fortuny és regidora de Cultura.
1: El nostre municipi ha estat escollit com un dels 20 municipis de Catalunya en els quals es podrà veure millor l'eclipsi.
0: També s'oferiran sessions informatives i podcasts divulgatius. El programa culminarà amb la gran observació pública de l'eclipsi.
4: A Caldes de Montbui avui comença la segona edició del Sonateca, una proposta cultural que uneix gastronomia i música. Fins al 15 d'agost, cada un dels restaurants que participen a la iniciativa prepara un menú especial que se serveix acompanyat de música en directe, un programa que aquest any s'amplia a 10 establiments i formacions musicals. La idea va néixer l'any passat impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració, amb l'objectiu de fomentar l'activitat cultural al municipi durant l'estiu i a la vegada donar visibilitat a les formacions musicals locals. Música soul, country o jazz, entre moltes altres, mariden aquest estiu a Caldes amb diverses propostes gastronòmiques. El programa es pot consultar al web visiteucaldes.cat.
2: I és moment per la cultura. Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard. Impulsada per la Fundació, que porta el nom del músic ballenc, i per l'Auditori, la trobada vol posar en valor la figura d'aquest compositor a través de concerts i de conferències. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Robert Gerhard va ser un compositor que va néixer a Valls a finals del segle XIX i que es va implicar en el pensament d'avantguarda del seu temps, traslladant-lo a la seva creació musical. La Bienal, que es farà del 30 de setembre al 22 de novembre, té com a primer objectiu posar en valor una figura, segons ha dit el director de l'Auditori, Víctor Medem, capdalt per a la música de Catalunya.
7: Aquesta feina de difusió s'ha de fer a través dels concerts, perquè només escoltant la música de Gerhard és com al final podrem convèncer de la seva importància, de la seva vàlua per al públic més majoritari.
6: Així, l'OBC interpretarà el concertino per a cordes o la Sinfonia 4 a New York de Gerhard a l'Auditori. Però a la Bienal també participarà l'SMUC, que interpretarà el Concert for Eight en la conferència Dissecció del pensament d'un compositor, que també es farà al Teatre Principal de Valls. A més, en l'extens programa de diàlegs, concerts i classes magistrals, hi haurà lloc per a grups d'avantguarda com Crossing Lines.
2: Les conquestes de Jaume I i el seu llegat d'avui en dia s'han fet presents a aquest migdia en l'homenatge que s'ha fet per part de la Generalitat al monestir de Poblet, és el lloc on està enterrat el rei. Laia Molné, l'Espluga FM.
8: El llegat de Jaume I al Conqueridor encara perdura a la Catalunya actual. Aquesta és la reclamació que ha fet el president Salvador Illa en un acte d'homenatge als 750 anys de la mort d'aquesta figura clau en la història del país. Illa reclama la importància de continuar lluitant per la unitat, la llengua i el territori.
9: Discursos que busquen simplificar allò que és complex, de tentacions, de respostes fàcils i demagògiques que es presenten com a solucions eficaces, moltes vegades ho fan per la via de la imposició. Davant d'aquest soroll, d'aquesta atracció populista rellegir acuradament Jaume I no és només un exercici de nostàlgia medieval, sinó un acte d'autèntica responsabilitat política.
8: Les restes de Jaume I, qui va morir a València el 27 de juliol de 1276, es van veure profanades el 1837 a causa de l'anomenada desmortització de Mendizábal. Durant aquest temps, les restes van ser recollides pel rector de l'Espluga de Francolí i més endavant dutes a Barcelona, on van romandre fins que es van poder retornar a l'actual tomba de Poblet.
2: I encara en cultura, aquesta nit el Festival Grec commemora el seu 50è aniversari a la Sagrada Família. Ho fa amb l'espectacle Arrels de Llum. Es tracta d'un recorregut sonor que viatja des del segle XIV fins al XXI.
26: Les veus del cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, es fusionaran amb les de les cantants Lídia Pujol i Maria Arnal. El concert es pot veure en directe a les 10 de la nit a BTV i a la plataforma d'aquesta casa, la xarxa Més. A partir de 11:15 es podrà veure en diferit a les televisions locals.
2: I arriben els esports. Amb Antoni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
10: Bon dia, Marta. L'extrem alemany de 24 anys procedent del Borussia Dortmund ja és a Barcelona a l'espera de tancar els últims detalls de l'operació i signar el contracte. El Barça s'entrena avui en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax. Per d'altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió del genoll del Mundial, medita si passa pel quiròfan. En el capítol del mercat, continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez. Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí. A segona divisió, el Girona i David López han arribat a un acord perquè el defensa barceloní continuï vestint la samarreta blanca i vermella. El futbolista va arribar a Montilivi l'estiu del 2022, per tant, afrontarà la cinquena temporada a Girona i està cridat a ser un dels jugadors que lideri el nou projecte de Quique Álvarez. I a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial el fitxatge d'Izarne Sarasola, que arriba procedent del Nantes de la Lliga Francesa. Es tracta d'una defensa basca de 24 anys que torna a la Lliga F després d'haver jugat anteriorment amb la Reial Societat.
11: Es un proyecto que me gusta mucho, creo que es un proyecto muy ambicioso y pues como jugadora estoy muy contenta de estar aquí. Pues volver a España, volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave y pues eso, volver a disfrutar y darlo lo mejor.
10: A Primera Federació Masculina, el Sant Andreu ha incorporat Carles Garrido, davanter que arriba cedit del Girona amb opció de compra. A la Segona Federació, el Barça Atlètic ha renovat el juvenil Àlex Campos fins al 2029 i el Girona B ha incorporat el davanter de la Reial Societat Jex Goro Sabel. Per acabar, el Reus ha incorporat Vidalei Pentelei, defensa central que arriba de l'Hospi. En canvi, el migcampista reusenc Ramon Folk no renovarà. El jugador de 36 anys posa el punt final a 3 temporades al club en roig i negre i un llegat inesborrable. Aleix Pérez, La Nova Ràdio.
12: Ramon Folk posa punt final a la seva etapa del Reus Futbol Club Ladies. Un dels grans referents del futbol reusenc ha decidit no renovar amb el club després de 3 temporades defensant la samarreta roig i negre. Tanca aquesta etapa amb un balanç de 78 partits disputats, prop de 6.000 minuts i 13 gols. Segons ha pogut saber La Nova Ràdio de Reus, el migcampista de 36 anys contempla seriosament la retirada del futbol. A més, tampoc es planteja ara per ara continuar vinculat al club en algun altre càrrec de responsabilitat. Passi el que passi, el que no canviarà és el llegat dels reusencs. Al llarg de la seva trajectòria ha disputat 171 partits a segona divisió.
10: I per acabar, Marta, un apunt de la prèvia del futbol de la final del Mundial. Espanya-Argentina del pròxim diumenge, que ja té un àrbitre designat. Serà l'eslové Slapo Vinčić, de 46 anys, que per cert ja ha dirigit 3 partits d'aquest Mundial.
2: Gràcies, Toni. Una cita destacada, sens dubte, la d'aquest diumenge al Mundial de Futbol. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2, com sempre. Bona tarda i millor cap de setmana. Thank you.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara ens hem fixat en totes les dades de la inversió de l'Estat a les diferents autonomies. A Catalunya, aquesta inversió es queda en el 8,6%. És menys de la meitat de la que rep Madrid, tot i que els dos territoris tenen contribucions força iguals a l'economia espanyola. Les dades surten del Ministeri d'Hisenda, que les ha comunicat avui als diferents grups parlamentaris. També hem sentit el govern espanyol afirmant que Carles Puigdemont hauria de tornar, tot i el risc de ser detingut. Ho ha dit el ministre Òscar Puente. Junts per Catalunya troba aquestes declaracions de Puente miserables, frívoles i immorals. I també hem connectat amb el barri del Putxet, de Barcelona. Allà, la majoria dels veïns desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro continuaran sense poder tornar a casa seva encara uns dies més. Hi ha una minoria que pot tornar-hi, però la majoria encara haurà d'esperar uns dies. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs parlem d'una altra de les informacions que us hem avançat a mig informatiu, perquè és quan l'hem coneguda, que és que la Guàrdia Civil ha conclòs que Santos Cerdán i la seva família van guanyar més de 300.000 euros de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports en l'etapa de José Luis Ábalos. Aquests diners eren els que va rebre de Servinavar. És l'empresa relacionada amb Cerdán i que tenia com a principal font d'ingressos la constructora Acciona. La Guàrdia Civil ha investigat els comptes de Santos Cerdán i del seu entorn familiar i afirma, en un informe de més de 160 pàgines, que entre el 2014 i el 2023 van guanyar 324.000 euros d'aquesta empresa de Servinavar, tant en concepte de sous com d'ingressos a compte. L'etapa de més benefici, diu la Benemèrita, coincideix amb la que va haver-hi durant l'etapa ministerial de José Luis Ábalos del 2019 al 2023, moment també en què aquesta constructora Acciona va ser adjudicatària de diverses contractes sota la lupa dels investigadors. Més qüestions, els Mossos d'Esquadra han detingut tres joves d'entre 18 i 22 anys acusats d'agredir indiscriminadament altres joves a Barcelona la matinada del 5 de juliol. En unes imatges que van fer-se virals a les xarxes, els responsabilitzen de diversos delictes contra la integritat moral de les víctimes i lesions lleus. Hi ha un quart implicat que es va presentar davant la policia per declarar voluntàriament i un cinquè pendent de localitzar, però amb una ordre de detenció. Doble acció repressiva a Rússia contra la dissidència. S'ha multat amb 1.000 rubles un polític rus que va intentar presentar-se a les presidencials fa dos anys per haver publicat un vídeo on hi havia una imatge de l'opositor Alexei Navalny. Les autoritats li han penjat l'etiqueta d'agent estranger. D'altra banda, l'agència TASS diu que un blogger anti-Putin ha estat detingut a l'endemà de publicar que el president rus seria detingut aquesta tardor i que el seu poder es deteriorava ràpidament. Ilya Remelso, que abans era molt favorable al Kremlin, va difondre al març un manifest contrari a Putin. I 50 escriptors, entre ells les catalanes Gemma Ruiz Palà i Marta Carnicero, participaran a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com a país convidat sota el lema Confluències. Entre el 4 i el 13 de setembre, el programa espanyol vol promoure el sector en tota la seva pluralitat geogràfica i lingüística. Ho ampliem des de Barcelona amb la Montse Camps.
3: El pavelló espanyol ocuparà 500 metres quadrats i la proposta vol ser una trobada entre cultures, llengües i tradicions. Entre els 50 escriptors, 4 catalans, Carlos Zanón, Marc Colell, Gemma Ruiz Palà i Marta Carnicero. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacat la importància que hi hagi diversitat lingüística.
4: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre, portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada, perquè evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: La teva música al teu ritme.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 40%.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 4. La inversió de l'Estat a Catalunya és menys de la meitat que a Madrid. L'any passat el govern espanyol va destinar a Catalunya 1.300 milions d'euros, que és el 9% del total. És la xifra més baixa en una dècada. A Madrid va superar els 3.200 milions i en aquell cas suposa el 21% del total. La Guàrdia Civil conclou que l'exministre Santos Cerdán i la seva família van guanyar més de 300.000 euros a través de suposades adjudicacions irregulars al Ministeri de Transports. En un informe de més de 160 pàgines, l'UCO conclou que van guanyar aquesta quantitat de l'empresa Servinavar, tant en concepte de sous com d'ingressos a compte. L'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia, el govern espanyol anima Carles Puigdemont a tornar i plantar cara als tribunals espanyols, assumint el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, qualifica de miserables i frívoles les paraules que ha pronunciat el ministre Òscar Puente. Segons el cos d'agents rurals, Catalunya afronta el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa als incendis forestals. De fet, tot i que han rebaixat a més de la meitat les poblacions en risc, es mantenen 33 municipis d'11 comarques en perill extrem. Finalment es farà un retorn esglaonat dels evacuats per l'Esboranc al barri del Putxet de Barcelona, arran de les obres de la línia 9 del metro. Aquest dilluns podran tornar a casa els veïns de 2 dels 8 edificis afectats i al llarg de la setmana vinent s'hi podria afegir algun altre immoble. La Xina rebutja les acusacions de Donald Trump sobre la interferència en les eleccions als Estats Units de l'any 2020. Diu que no tenen fonament i que no és la seva manera d'actuar. El president nord-americà torna a posar en dubte la seguretat de les votacions a 4 mesos de les eleccions de mig mandat i pressiona per aprovar una llei que augmenti els controls. Aquest vespre comença l'edició número 40 del Festival de Peralada i ho farà amb un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana. A més de la lírica, fins al 9 d'agost també s'han programat espectacles de dansa i diversos muntatges de creació contemporània.
2: Esports.
3: Miguel Ángel Gil, CEO de l'Atlètic de Madrid, assegura que no acceptarà cap oferta del Barça de la quantitat que sigui per Julián Álvarez. També en clau blaugrana, Frenkie de Jong i el seu entorn decidiran avui si passa pel quiròfan per superar els seus problemes al genoll dret. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més i el Tour de França està en marxa la 13a etapa. Ara mateix, poc menys de 70 quilòmetres pel final, el grup d'escapats té 7 minuts d'avantatge sobre el grup principal.
1: Pel que fa al temps, esperem una tarda de molta calor a tot el país, amb màximes que no arribaran, però als 40 graus en lloc del país, però sí que s'hi acostaran a punts de Ponent, a l'Ebre i al Bages. El temps serà assolellat amb núvols inofensius sobre les muntanyes. Només al Pirineu Oriental es pot escapar algun ruixat puntual.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen poc més de 3 minuts de les 4 de la tarda. Aquesta hora us parla Eloi Barrera.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Catalunya va rebre l'any passat només un 8,6% de tota la inversió que va fer el govern espanyol a les diferents autonomies, mentre que va destinar a Madrid el 21%. Són les dades que l'executiu ha enviat als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés 3CAT Info. L'Estat va invertir a Catalunya l'any passat 1.300 milions d'euros, que és, com dèiem, gairebé el 9% del total de diners que va destinar a totes les autonomies, en obres o en serveis públics, que són competència seva, com ara Renfe. És el percentatge...
4: FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 43%.

0: Les 5 en punt. I a aquesta hora comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquesta hora on hi ha més concentració de vehicles és a la P7 de Sant Cugat del Vallès a Castellví de Rosanes en sentit sud i de Santa Perpètua de Mogoda a Montornès del Vallès en sentit nord. També a la C32 a Cabrera de Mar en sentit nord, a la C58 a Montcada i Reixac cap a Barcelona i a les rondes barcelonines a la ronda litoral de la Mina a la Barceloneta en sentit Llobregat i de la zona franca a la Barceloneta en sentit Besòs, mentre que la ronda de dalt de Pedralbes a Hort en sentit Besòs i de les Roquetes a Montbau en sentit Llobregat.
0: La inversió de l'Estat a Catalunya és menys de la meitat que a Madrid. L'any passat, el govern espanyol va destinar a Catalunya 1.300 milions, el 9% del total. És la xifra més baixa en una dècada. Madrid va superar els 3.200 milions i suposa el 21% del total. La Guàrdia Civil conclou que l'exministre Santos Cerdán i la seva família van guanyar més de 300.000 euros a través de suposades adjudicacions irregulars al Ministeri de Transports. En un informe de més de 160 pàgines, l'UCO conclou que van guanyar aquesta quantitat de l'empresa Servinavar, tant en concepte de sous com d'ingressos a compte. L'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia, el govern espanyol anima Carles Puigdemont a tornar i a plantar cara als tribunals espanyols, assumint el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, qualifica de miserables i frívoles les paraules del ministre Òscar Puente. L'incendi d'Orés a l'Aragó ja ha cremat més de 12.000 hectàrees. L'avanç de les flames ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis. El fum produït per l'incendi es pot veure des de diferents punts del país. Es farà un retorn esglaonat dels evacuats per l'esvoranc al Putxet arran de les obres de la línia 9 del metro. Aquest dilluns podran tornar a casa els veïns de 2 dels 8 edificis afectats i al llarg de la setmana que ve s'hi podria afegir també un altre immoble. Andy Burnham ha quedat confirmat com a nou líder del Partit Laborista Britànic en l'últim pas abans de convertir-se dilluns en el primer ministre del Regne Unit en substitució de Keir Starmer. El futur primer britànic ha promès mantenir l'essència i la unitat del laboralisme per combatre l'extrema dreta del partit de Nigel Farage. La Xina rebutja les acusacions de Donald Trump sobre la interferència de les eleccions als Estats Units del 2020. Diu que no tenen fonament i no és la seva manera d'actuar. El president nord-americà torna a posar en dubte la seguretat de les votacions a 4 mesos de les eleccions de mig mandat i pressiona per aprovar una llei per augmentar els controls. I en marxa la 15a edició de l'Eufònic, el festival de referència de les Terres de l'Ebre. Fins diumenge, els indrets més emblemàtics del Delta i els espais com l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona o els centres d'arts o el Pati d'Amposta acolliran alguns dels artistes de referència d'arreu del món.
2: Esports. Menys de 30 quilòmetres pel final de la 13a etapa del Tour de França. Tadej Pogacar segueix líder de la general. Ara mateix els escapats tenen gairebé 8 minuts i mig respecte al grup principal. Miguel Ángel Gil, el CEO de l'Atlètic de Madrid, assegura que no acceptarà cap oferta del Barça de la quantitat que sigui per Julián Álvarez. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més.
0: I només ens falta el temps. Tarda de molta calor arreu del país, amb màximes que no tocaran els 40 graus enlloc, però s'hi acostaran a punts de Ponent, a l'Ebre i al Bages. El temps serà assolellat, amb núvols inofensius sobre les muntanyes, i només al Pirineu Oriental es pot excavar algun ruixat puntual.
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 44%.

0716. FM.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'Aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'Aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

0: Ingolstadt Info.
1: Les 6, bona tarda. La inversió de l'Estat a Catalunya és menys de la meitat que a Madrid. L'any passat el govern espanyol va destinar a Catalunya 1.300 milions, el 9% del total. És la xifra més baixa en una dècada. A Madrid va superar 3.200 milions i suposa el 21% del total. L'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia, el govern espanyol anima Carles Puigdemont a tornar i plantar cara als tribunals espanyols assumint el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, qualifica de miserables i frívoles les paraules del ministre Òscar Puente. La Guàrdia Civil conclou que l'exministre Santos Cerdán i la seva família van guanyar més de 300.000 euros a través de suposades adjudicacions irregulars al Ministeri de Transports. En un informe de més de 160 pàgines, l'UCO conclou que va guanyar aquesta quantitat de l'empresa Servinavar, tant en concepte de sous com d'ingressos a compte. Segons el cos d'agents rurals, Catalunya afronta el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. De fet, tot i que han rebaixat a més de la meitat les poblacions en risc, es mantenen 33 municipis d'11 comarques en perill extrem. Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més CO2 del previst fins ara a canvi de fer més inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment i de països com Itàlia o Polònia. Almenys 12 persones han mort avui en diversos atacs israelians a Gaza, 7 d'elles durant el bombardeig d'un mercat. Es tracta d'una nova violació de l'alto al foc vigent des de l'octubre passat per part de Tel Aviv. Sants de Miquel Gurrea i 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera són les dues produccions catalanes que competiran per la Conxa d'Or en el pròxim Festival de Cinema de Sant Sebastià. A més, també s'hi presentaran les noves pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell Colell i Isaac i la Cuesta.
2: Esports.
3: Finalitzada la 13a etapa del Tour de França, que s'ha emportat el suís de l'equip Jayco, Mauro Schmidt, després d'imposar-se al seu company de fuga, Harold Tejada. Entre els escapats hi havia un dels favorits, el britànic Tom Pidcock, que ha entrat a només 2 segons del guanyador de l'etapa per situar-se quart a la general. Miguel Ángel Gil, el seu de l'Atlètic de Madrid, assegura que no acceptarà cap oferta del Barça per la quantitat que sigui per Julián Álvarez, i a la segona divisió el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més.
1: I busquem aquesta hora un titular del trànsit. Equip viari, endavant.
4: Doncs ara mateix els punts de retencions més destacats els trobem sobretot a la P7, que si bé ha estat tallada durant un moment a Sant Celoni, ara queda un carril tallat només. Però aquests 4 quilòmetres i mig de retencions en sentit sud a Sant Celoni per un camió que ha bolcat la càrrega. També hi ha retencions a la mateixa P7 del Papiol a Gelida en sentit sud. Hem de dir que l'N340 a Tarragona en sentit nord hi ha retencions, un carril tallat per incendi forestal. I també a la B20 a l'Hospitalet de Llobregat en sentit sud i finalment també la ronda de dalt de Pedralbes a Horta en sentit Besòs.
1: I molta calor aquesta tarda. Si bé estarem per sota dels 40 graus i en general la temperatura oscil·larà entre els 33 i 38 graus. Xafogó ben marcada a la costa i al prelitoral. Temps assolellat i algunes nuvolades al Ripollès i cap als ports, on no es descarta algun ruixat local.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 6 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Catalunya va rebre l'any passat només un 8,6% de tota la inversió que va fer el govern espanyol a les diferents autonomies, mentre que va destinar a Madrid...
5: Informació, proximitat, música...
6: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 43%.

0: Trescat Info.
1: Són les 7. Comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
2: Bona tarda. Els punts de retencions més destacats a aquesta hora són a la P7. Es mantenen 4 quilòmetres de cua a Sant Celoni en sentit sud per un accident que hi ha hagut fa una estona. També a la P7, retencions importants de Mollet, del Vallès a la Roca i també a Llinars en sentit nord i de Castellbisbal a Castellví de Rosanes en sentit sud. A la C32, a Cabrera de Mar en sentit nord, tant a la C65 com a la C35, al punt de Llagostera, cap a la Vall d'Aro. I finalment a la 2 hi ha un carril tallat a Bellpuig en sentit Tàrrega per un accident.
1: La inversió de l'Estat a Catalunya és menys de la meitat que a Madrid. L'any passat el govern espanyol va destinar a Catalunya 1.300 milions, el 9% del total, i és la xifra més baixa en una dècada. Madrid va superar els 3.200 milions i suposa el 21% del total. Continua actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat 12.600 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'abans de les flames ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis. Els bombers també es plantegen desallotjar dues poblacions més en les properes hores. Segons el cos d'agents rurals, Catalunya afronta el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. De fet, tot i que ha rebaixat a més de la meitat les poblacions en risc, es mantenen 33 municipis d'11 comarques en perill extrem. Llibertat amb càrrecs per al professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. La primera, recordem, va ser l'1 de juliol. L'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia, el govern espanyol anima Carles Puigdemont a tornar i plantar cara als tribunals espanyols, assumint el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, qualifica de miserables i frívoles les paraules del ministre Òscar Puente. La Guàrdia Civil conclou que Santo Cerdán i la seva família van guanyar més de 300.000 euros a través de suposades adjudicacions irregulars al Ministeri de Transports. En un informe de més de 160 pàgines, l'UCO conclou que van guanyar aquesta quantitat de l'empresa Servi Navarre, tant en concepte de sous com d'ingressos a compte. Un terratèmol de magnitud 7,4 sacseja la regió de Chiapas, a Mèxic. El govern mexicà ha confirmat que el sisme no ha deixat víctimes. El sistema d'alerta de tsunami als Estats Units ha emès un avís per tsunami a les costes situades a menys de 300 quilòmetres de l'epicentre. El terratrèmol ha tingut diverses rèpliques, que també s'han notat des de Guatemala. I es farà un retorn esglaonat dels evacuats per l'esvoranc del Putxet arran de les obres de la línia 9 del metro. Aquest dilluns podran tornar a casa els veïns de 2 dels 8 edificis afectats i al llarg de la setmana que ve s'hi podrà afegir també algun altre immoble.
3: Esports. Finalitzada la 13a etapa del Tour de França, que s'ha emportat el suís de l'equip Jayco Mauro Schmidt després d'imposar-se al seu company de fuga Harold Tejada. Entre els escapats hi havia un dels favorits, el britànic Tom Pidcock, que ha entrat a només 2 segons del guanyador de l'etapa per situar-se quart a la general. Miguel Ángel Gil, el seu de l'Atlètic de Madrid, assegura que no acceptarà cap oferta del Barça de la quantitat que sigui per Julián Álvarez. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més.
1: I ens falta el temps. Avui el dia acabarà amb el cel serè i amb una nit molt càlida al litoral, sobretot a la Costa Brava i a la Costa Daurada. El cap de setmana serà assolellat, amb núvols matinals cap al Delta de l'Ebre i també alguns núvols amenaçadors a...
4: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 44%.

0: Catalunya va rebre l'any passat només el 8,5% de tota la inversió que l'Estat va fer a les comunitats autònomes. Bona tarda, són les 8.
1: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
0: És el percentatge més baix des del 2015 i davant li passa en Madrid, que va rebre dues vegades i mitja més inversió que Catalunya, al País Valencià, Andalusia i també Galícia. Una vegada més, els líders dels partits independentistes demanen més proporcionalitat amb el que porta Catalunya i també amb el volum de població que representa el 17% del conjunt de l'Estat. I quan encara cueja la sentència del TJUE sobre l'amnistia, la Comissió Europea avui ha retret a Espanya que la justícia sigui lenta i que no es lluiti prou contra la corrupció i el tràfic d'interessos. La crítica coincideix amb tots els casos que hi ha oberts i que esquitxen el govern de Pedro Sánchez. La Guàrdia Civil ha assegurat avui que Santos Cerdán i la seva família van guanyar més de 300.000 euros a través de suposades adjudicacions irregulars al Ministeri de Transports. Bé, en el Catalunya Vespre d'avui parlarem amb dos dels veïns afectats per l'esvoranc de l'Ila 9 al Putxet de Barcelona ara fa 10 dies. Avui, un d'ells ha sabut que almenys fins al 3 d'agost no podrà tornar a casa i l'altre encara no té data. Els veïns dels dos edificis més allunyats del forat sí que podran tornar dilluns a les seves cases. I també explicarem fins a les 8 una troballa històrica que han fet els investigadors de la Rovira i Virgili a la cova de les Teixoneres de Mollà, al Moianès. Dos esquelets sencers de rinoceron de fa, compte, atenció, 200.000 anys. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Això ho explicarem en els pròxims minuts aquí al Catalunya Vespre, però també parlarem dels esports. David Ubach, bona tarda.
2: Bona tarda. Amb un nom propi un dia més, el de Julián Álvarez. Avui s'ha referit al director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, que ha reiterat a tomb de les declaracions de Joan Laporta en què el president del Barça ha anat insistint que l'oferta que el Barça havia presentat a l'Atlètic de Madrid tenia data de caducitat. Doncs Gil Marín li ha respost dient que el que sí que era infinit era el no de l'Atlètic de Madrid a acceptar aquesta proposta per traspassar Julián Álvarez al Barça.
0: Gràcies, David. I també busquem un titular del temps. Néstor Gómez, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda. Tot això a les portes d'un cap de setmana de neu molt càlid arreu del país. Avui les màximes s'han acostat i molt als 40 graus, Vinebre 39,6 graus i pràcticament aquesta serà la tònica dels propers 5 o 6 dies més. Màximes molt altes, properes als 40 graus. Un cap de setmana de sol amb algun ruixat puntual de tarda al Pirineu i molta xafogor a la façana costanera.
0: I també connectem amb l'equip viari Carmina Malagarriga. Bona tarda.
4: Bona tarda. Aquesta hora els punts de retenció més destacats els trobem a la P7, a la Roca del Vallès i a Sant Celoni, en sentit nord, i de Martorell a Gelida i també a Sant Sadurní de Noia en sentit sud. També el punt de confluència de la C35 i C65 a Llagostera cap als nuclis de la Vall d'Aro. A la C16 de Berga-Cercs en sentit nord i a la C32 el seu pas pel Baix Maresme fins a Mataró en sentit nord. Això és tot des de l'equip viari.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i també el seu pes en el PIB. Segons un informe del Ministeri d'Hisenda, l'any passat el govern espanyol va invertir a Catalunya 1.321 milions...
2: Informació, proximitat, música...
3: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 45%.
5: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
6: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana, setmana de nou calorosa d'aquest estiu del 2026. I nosaltres, a partir d'ara mateix, el que anem a fer és posar-hi aquestes notes musicals de frescor al llarg de pràcticament 55 minuts. Històries que, per començar, ens arriben amb el nou disc, el nou àlbum conjunt de Caim Riba i de Teresa Noguerón, que es diu Clementina em dic. El projecte musical commemora el 50è aniversari de la mort de Clementina Arderiu, una de les grans figures de la poesia catalana del segle XX i besàvia, precisament, de Caim Riba. I l'objectiu no és altre que apropar la seva obra a nous públics des d'una mirada més contemporània. Caim Riba, que és de Barcelona, és fill del mític cantautor Pau Riba i besnet de Clementina Arderiu, i la Teresa Noguerón, que és d'origen ebrenc, de les Terres de l'Ebre, clarinetista i instrumentista, que ha consolidat una trajectòria molt versàtil, movent-se amb facilitat entre la música clàssica i la creació contemporània. Per tant, escoltem aquest tema que forma part d'una de les sis cançons de Clementina em dic, de Caim Riba i Teresa Noguerón. La cançó es diu El nom.

Clementina, em dic, és el nou disc de Caim Riba amb la col·laboració i participació de Teresa Noguerón. El nom és aquesta, la història que ha obert precisament avui aquest estrenes. I ara mateix anem a fer el viatge cap a terres nord-americanes per escoltar la nova història de Beyoncé que es diu Morning Dew Dunk. La nova cançó, que es diu així, formarà part d'un disc, però no d'un àlbum d'estudi totalment nou. La cançó s'inclourà en una reedició especial pel 20è aniversari del seu segon àlbum en solitari, BJ, publicat originàriament al setembre de 2006. La cançó va sortir per sorpresa el passat 4 de juliol, iniciant un compte enrere de 60 dies fins al seu aniversari i el llançament d'aquesta reedició del B-Day. Tot i ser nova per al gran públic de manera oficial, la cançó prové d'una maqueta sota el nom de Donk que es va gravar l'any 2013 i que s'havia filtrat prèviament fent-se viral a les xarxes socials. Ha estat escrita i produïda en col·laboració amb Pharrell Williams. Per tant, anem a escoltar aquest Morning Dew, la nova cançó de Beyoncé.

Morning Dew, Donk, aquesta és la nova història musical de Beyoncé, la cantant i compositora nord-americana, que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim endavant, tornem a Catalunya, anem fins a Barcelona per escoltar la cançó Sempre, una de les cançons que formen part del disc de Paul titulat Les galetes quan s'estoven, que va ser publicat el passat mes de juny. Es tracta d'una col·laboració molt estreta amb el productor i músic barceloní en Jano Montano. Així sona Sempre.

Sempre, aquesta és la nova creació musical de Paul i Jano Montano des del seu disc anomenat Les galetes quan s'estoven. Una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana en aquestes estrenes que estem compartint. Ella es diu Alessi Rose, ella és originària de Gran Bretanya, d'Anglaterra, i ens presenta la seva nova cançó que es diu Dependent i que formarà part d'un nou disc i que serà el primer àlbum de debut oficial de l'artista, previst per sortir a la llum al llarg d'aquest mateix any 2026.

Dependent, aquesta és la nova cançó d'Alessi Rose, aquesta artista britànica que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per un projecte anomenat Ningú. És una proposta musical pop en català i la cançó Vas i tornes, que s'ha publicat fa ja uns dies i que és un dels temes principals del seu nou treball, un EP de quatre cançons anomenat Pol Positiu.

Fluent, aquesta és una altra de les cançons noves de Cody Simpson que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya i ara mateix per escoltar a Andris El Sardo. És un projecte artístic en solitari d'un músic i cantautor que destaca en l'escena musical catalana actual. Rere el nom d'Andris El Sardo hi ha un cantautor de rock, indie i blues en estat pur, a més d'aquest projecte propi on canta en català acompanyat d'una potent banda, és molt conegut per ser el baixista de la Ludwig Band, una de les formacions més populars i guardonades dels últims anys a Catalunya. Ell, la seva activitat musical i vital es mou principalment entre Espolla, el poble de l'Alt Empordà, d'on és originari la Ludwig Band, i Barcelona. I la cançó No vull tornar a casa es va publicar fa ben poquets dies. Aquest tema no és només una cançó, un senzill, sinó que dona títol al seu nou àlbum, No vull tornar a casa, publicat aquest mateix estiu del 2026.

I Can't Like It, aquesta és la nova creació musical d'una formació d'un trio britànic emergent que es diu Bump i que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Unes estrenes que segueix acompanyant-te, siguis on siguis, i com sempre, amb bones històries musicals, que ara mateix ens arriben en veu d'Àuria Franch, nascuda a Navàs, aquesta cantant catalana que va ser coneguda a les xarxes socials gràcies a les seves versions de grans èxits internacionals traduïdes i cantades en català per ella mateixa. I en aquesta cançó que escoltarem, Vida després de la mort, i col·labora DJ Solde. És un productor de música electrònica i DJ-jockey enfocat principalment a l'escena de dance i de pop electrònic en català. Aquesta és la seva connexió musical, Vida després de la mort, DJ Solde i Àuria Franch.

Vida després de l'amor, aquesta és la història compartida entre DJ Solde i Aurea Frank. Aquesta peça que segurament heu reconegut, que és una adaptació, una versió d'un dels temes emblemàtics de la cantant nord-americana Cher, el Believe, de la dècada dels 90. Vida després de l'amor, DJ Solde i Aurea Frank, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Anem per Jack Kay. És un cantant, compositor i músic britànic. És molt conegut en l'escena alternativa per haver estat cantant principal de la banda d'indie rock de Magic Gang, una formació que va ser molt popular a Gran Bretanya i que ens va deixar dos grans discos abans de dissoldre's. Aquesta és la cançó de Jack Kay. Es diu The Waits.

Aquesta és la cançó de Jack Kay, la seva nova història musical que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Es diu The Wait. Més novetats interessants de la setmana. Es diu Ivette Nadal. És una reconeguda cantautora i poeta catalana amb una trajectòria sòlida que es mou entre el pop-rock d'autor, la música acústica i la poesia. És de Granollers, al Vallès Oriental, i tot i que té una forta vinculació familiar amb Vilassar de Mar, al Maresme. La cançó que escoltarem, Pedres, ocells i flors, és el tercer senzill d'avançament del que serà el seu pròxim àlbum, titulat I això serà tot, previst que surti el setembre d'aquest 2026. Pedres, ocells i flors, la nova de Ivette Nadal.

La nova cançó d'Ivette Nadal, Pedres, ocells i flors. Més històries noves. Ara mateix ens arriben els Descript, que és una de les bandes de pop rock més d'acord amb el format de grans estadis. Són originaris de Dublín, d'Irlanda. Es van formar l'any 2001 i la cançó que escoltarem es diu The Crowd Was Singing Wonderwall. Aquesta cançó, que es va publicar fa ben poquets dies, és el segon senzill d'avançament del seu proper disc d'estudi, que es dirà The User's Guide to Being Human, prevista per el 14 d'agost. I la cançó va néixer directament de veure la bogeria col·lectiva i l'emoció que va sacsejar el món amb la històrica reunió dels germans Gallagher, els Oasis, per la seva gira. Segons el cantant de la banda, el fet que Noel i Liam es perdonessin va posar de moda la idea del perdó en la cultura actual. La cançó, de fet, no és un tribut musical a Oasis, sinó que utilitza la música com un vincle de reconciliació. The Crowd Was Singing Wonderwall és la més nova de la banda Descript.

The Crowd Was Singing Wonderwall. Aquesta és la nova cançó dels The Scripts que hem escoltat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per Santa Mandra, que és una banda de pop rock independent i alternatiu formada per 5 joves músics de La Garrotxa. El grup, que va néixer farà uns 4 anys amb un nom realment irònic, una reivindicació de la mandra i de la necessitat de frenar i gaudir de la vida en un món que ja és molt hiperactiu. Tot i així, de mandra no en tenen gens, com comprovarem amb la seva nova cançó, que es diu De Genolls, publicada fa ben poquets dies i que té una història de fons molt curiosa i divertida relacionada amb el passat del pop espanyol, perquè aquesta és una reinterpretació i versió lliure en català del mític clàssic de l'any 2006, Let Me Out, de la banda madrilenya Dover. I a Santa Mandra, doncs, ens fan, amb la seva energia que els caracteritza, ens transforma aquesta història que parla de desamor, de despit, de penediment i de resignació. Així sona De Genolls, la nova cançó de Santa Mandra.

De genolls, aquest és el ritme frenètic de Santa Mandra, una de les cançons i una adaptació molt lliure de la cançó dels Dover, el Let Me Out. Acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana, posem el punt i final avui a Gran Bretanya amb la Sienna Spiro, és una jove cantant i compositora que s'ha convertit en una de les grans revelacions del soul pop del Regne Unit gràcies a la seva veu profunda, madura i potent, molt influenciada per clàssics de la Motown i del soul com Aretha Franklin i de referents contemporanis com la mateixa Adele. Per tant, avui acabarem a Londres, a Anglaterra, amb Sienna Spiro i la cançó Great Expectation. Per tant, així acabem aquest estrena. Santa aquesta setmana rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 60%.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts als Moments d'òpera, el programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. El 14 de juliol és la Festa Nacional Francesa, moment oportú per recordar la més francesa de les òperes italianes. Avui, La fill d'Ugagimon.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: La fill d'Ugagimon, és a dir, la filla del regiment, és una òpera divertidíssima, dividida en dos actes, amb música de Gaetano Donizetti i llibret en francès de Vernois de Saint-Georges i Jean-François Alfred Bayard. L'estrena va ser a l'Òpera Comique de París un 11 de febrer del 1840. A Barcelona va veure's per primer cop el 30 d'agost del 1844, en aquest cas, però, al Teatre Nou. En quant als personatges principals que intervenen en aquesta filla del regiment de Donizetti, la nostra protagonista, la filla en qüestió, és Marie, una noia òrfana i adoptada pel regiment militar del que n'és sergent Sulpice, un paper, el de Marie, per soprano lleugera de coloratura, que a més ha de tenir un sentit de la comicitat i una important agilitat vocal. És un paper realment vertiginós per qualsevol soprano que vulgui interpretar-lo. La part de Tonio, el nostre coprotagonista, és un camperol enamorat de Marie, a qui un dia va salvar-li la vida, de manera que s'enrola al regiment per poder casar-se amb ella. És una part, la de Tonio, per tenor líric lleuger, un rol molt temut pels mítics llegendaris 9-2 de Pit que ha de cantar al final del primer acte, que en el passat es cantaven en falset o directament es rebaixaven, cosa absolutament impensable a dia d'avui, ja que l'espectador espera amb molta impaciència l'arribada precisament d'aquesta escena que habitualment, si el tenor està a l'alçada, s'acaba visant. Sulpice és el sergent del regiment, un rol per baríton o baix còmic sense massa dificultat aparent. Ara bé, ha de ser un fantàstic actor còmic. La marquesa de Berkenfeld és una dama aristòcrata que fingeix ser la tieta de Magui, però que en realitat és la seva mare, paper per mezzo-soprano que exigeix viscòmica i agilitat vocal. Hortensius és el criat de la marquesa, paper còmic menor per tenor o baríton. La duquesa de Krakenthorpe és un altre paper còmic per mezzo-soprano, que de fet és una part que permet tota mena d'exageracions, ja que canta molt poc. De fet, en algunes produccions fins i tot no arriba a cantar en cap moment i només intervé parlant al damunt de l'escenari. De fet, és habitual que belles glòries de la lírica interpretin aquest paper permetent-se tot de llicències còmiques i, és clar, si la veu no està a l'alçada no passa res perquè la comicitat ho justifica. L'escena a París de La fill d'Ugagimon l'any 1840, com dèiem, a l'Òpera Còmic va ser un èxit, però un èxit discret. I a més amb l'hostilitat dels músics francesos com Berlioz, que eren recelosos a la fama creixent del compositor italià, aquest famós Gaetano Donizetti. El mateix 1840, al Teatre La Scala de Milà, a Itàlia, es va presentar la versió italiana d'aquest títol, sota el nom de La filla del regimento. Però l'èxit decisiu arribaria gràcies a la represa a París de l'any 1850, 10 anys després, amb la famosa soprano Henriette Sontag, fet que va permetre que l'òpera es mantingués en el repertori francès amb assiduïtat, sobretot també per la reivindicació francesa que fa a l'acte segon, com podrem escoltar al llarg del programa d'avui. L'acció se situa al Tirol, és l'any 1805, en el moment d'expansió de les tropes de Napoleó pels territoris dels Habsburg, després de la batalla d'Austerlitz, quan es creà la Confederació del Rin dominada per l'Imperi francès. Això explica la manca d'accions bèl·liques i la presència de les tropes franceses vistes des d'un punt de vista benigne i amistós. Però en tot cas, per conèixer millor l'argument i els brillants moments musicals que incorpora aquest títol, el que farem, com sempre fem, és començar pel principi situant-nos a l'inici de l'acte primer. El primer acte de La fill d'Ugagimon de Donizetti es desenvolupa a les afores d'un rústec poblet de muntanya on un grup de pagesos vigilen el pas de l'exèrcit francès que s'acosta, mentre que les dones resen pel seu esdevenir, com podem sentir de fons. Entre aquesta gent hi veiem la pretensiosa marquesa de Berkenfeld, morta de por, assistida pel seu majordom Hortensius. Hi ha una gran alegria quan un pagès diu que els francesos ja són lluny. La noble dama havia deixat el seu castell per dirigir-se a Àustria i evita així les lluites al Tirol i es refugia en una cabana mentre Hortensius va recuperar la seva carrossa. És aquesta la presentació de la marquesa a càrrec de la mezzo Mònica Sinclair, dirigida l'any 1968 per Richard Bonnich.

Acte seguit, Hortensius, el criat de la marquesa, troba el sergent Sulpice del 21 Regiment Francès de Granaders, que li dona permís per continuar el seu camí amb la vella dama. Sulpice, de caràcter ruda i cor noble i generós, es queda sol i sent arribar a Magui, la cantinera protagonista de la nostra òpera, una noia bonica, vital i alegre, que quan era un infant va ser recollida pel regiment i va fer-se gran al so dels timbals. Ella és la nostra filla del regiment. Per tant, els soldats es consideren els seus pares, l'estimen amb tendresa i la van anomenar, el que dèiem, cantinera del regiment. Ens ho explica la soprano Joan Sutherland des del rol de Magui i l'acompanya al Sulpice d'Espiro Malas.

El sergent creu que ja ha arribat l'hora de casar la nostra filla del regiment i la interroga sobre un foraster amb el qual l'han vist parlar. Magui diu que es tracta de Tonio, un jove tirolès que li va salvar la vida quan queia per un espadat, que és una excel·lent persona, que estan enamorats, però que han decidit que el seu amor és impossible perquè el seu marit ha de ser soldat necessàriament del regiment per poder casar-se amb Magui. Aleshores arriben els soldats que precisament han detingut a Tonio, que identifiquen com a un espia perillós i volen condemnar-lo ni més ni menys que a mort. Magui intervé ràpidament i els convenç que aquest jove és el seu salvador. El brindis amb rom que proposa Sulpice s'acompanya dels entusiastes i marcials couplets de Magui i que a continuació ens cantarà la soprano australiana Joan Sutherland.

Després d'aquesta bonica escena, Sulpice sorprèn els dos enamorats i intenta imposar la seva autoritat, però sense cap resultat. Magui assegura que no es casarà si no és amb l'atractiu tirolès i Tonio es proposa convèncer els altres soldats que permetin el seu casament, però per això surt d'escena. Però arriben la marquesa de Birkenfeld i Hortensius. La dama ha decidit tornar al seu castell i demanar la protecció del 21è regiment. Sulpice, en saber el nom d'aquest castell, té una impressió molt forta, ja que havia estat un gran amic del capità francès Robert, el qual havia tingut una relació amorosa amb una Birkenfeld, segons la marquesa, la seva germana, de la que n'havia nascut una nena. Abans de morir, Robert va confiar la seva filla a un vell servidor perquè la portés a la marquesa, però en una altra acció bèl·lica el pobre vell va morir. La noble suposa que la criatura, que seria si visqués la seva única descendent i hereva de la família, devia perdre la vida, però Sulpice la identifica immediatament amb la seva estimada cantinera, Maggie, la filla del regiment. Una carta difícil de desxifrar serveix de prova irrefutable que Maggie és la filla del capità Robert i d'una Birkenfeld. Marie torna i es troba amb la gran sorpresa de ser membre d'una noble i rica família. La marquesa decideix emportar-se-la tot seguit i intentar educar-la d'una manera adequada a la seva condició social, per la qual cosa vens la inicial reticència de la noia amb la carta del seu pare, i en aquest moment el cor de soldats apareix en escena cantant un himne marcial.

I al so d'aquest ritme apareix també Tonio, vestit de soldat francès, que acaba d'allistar-se al regiment per poder aspirar a la mà de Magui, i amb la famosa i arriscada camatina a més amic, quel joc de feta, aconsegueix que els militars es posin al costat dels enamorats. Tonio ja pot ser marit de Magui perquè Tonio forma part del regiment. És aquesta, segur, la peça més popular de tota l'obra, reconeguda entre els cantants com a Mont Everest, pels 9-2 sobreaguts que ha d'interpretar al llarg d'aquesta breu escena. Tot un prodigi, assequible a ben poques veus, un prodigi que ha fet populars a moltes veus que han sigut capaces d'interpretar-la. L'escoltem en la lluminosa veu de Luciano Pavarotti.

Aquesta alegria que acabem d'escoltar es converteix en tristor quan el sergent anuncia la decisió de la marquesa d'endur-se Magí per donar-li una bona educació a l'alçada de la seva procedència familiar que acaben de descobrir. La melancolia de Marí davant d'aquesta decisió i el dolor de separar-se dels seus companys i del seu amor s'expressa a la no menys coneguda romança Il faut partir. Els dos protagonistes canten un breu i líric duo. Marí s'acomiada de cadascun dels soldats i la marquesa s'endú la noia entre les darreres promeses d'amor dels dos amants. Ens situarem de nou a l'any 1968 per escoltar la versió de Joan Sutherland com a Marí i Luciano Pavarotti com a Tonio, tots dirigits per Richard Wallinch, que a més és el final de l'acte primer de La fill d'Ugashiman de Gaetano Donizetti.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim als moments d'òpera. A l'inici del segon acte de la Fill d'Ugagimant de Donizetti hem de situar-nos en un saló d'un palau luxós. La marquesa de Berkenfeld i la seva amiga, la ridícula duquesa de Krakenthorpe, parlen sobre el contracte de matrimoni que ha de signar entre Magui, la neboda retrobada, i el nebot de la duquesa. Fa 3 mesos que Sulpice, ferit en una batalla, es troba convalescent al palau gràcies a les súpliques de Magui, i la marquesa, que desconfia de l'actitud aparentment dòcil de la noia, demana ajuda al vell soldat perquè la convenci i accedeixi al casament. Aquesta nit se celebra una festa per celebrar les esposalles i la marquesa obliga Magui a fer el darrer assaig de la peça de cant que ha de protagonitzar per convèncer els seus amics que és una noia refinada i no una vulgar cantinera.

Però l'assaig esdevé un cant nostàlgic i rebel de Magí i el sergent davant la irritació creixent de la marquesa. Sulpice i Magí queden a soles i el militar intenta de bona fe convèncer la noia de la conveniència d'entrar a l'alta societat i casar-se amb un duc, però ella es lamenta amargament i se sent molt desgraciada. Quan queda sola a escena, canta la gran ària del segon acte, en la que inicialment expressa amb tristesa i elegància els seus sentiments, però quan sent de fons la marxa militar del regiment, que arriba per salvar-la, canvia radicalment el seu estat d'ànima. Corre a la finestra i amb una alegria canta la cèlebre cabaleta Salut a la France, que va esdevenir gairebé un himne nacional del país veí. Un himne molt oportú en aquestes dates de Diada Nacional dels Veïns Francesos. L'escoltem aquesta escena a la veu de Joan Sutherland.

Els soldats, com no pot ser d'altra manera, abracen Magui i s'avança Tonio, condecorat amb una medalla per les seves proeses a l'exèrcit. Diu que si jugues la vida és fàcil guanyar medalles, diu Tonio. Aquest mateix, Magui i Sulpice queden a soles i es disposen a cantar un alegre i deliciós trio, tot celebrant estar de nou junts. Són de nou Joan Sutherland com a Magui, Luciano Pavarotti, Tonio i Spiro Malas, Sulpice.

0: Entren en escena la marquesa i s'indigna en trobar Tonio amb la noia. L'enamorat intenta convèncer la marquesa amb el cant d'una vella romança, però aquesta es mostra hostil una vegada més. Tonio decideix jugar fort i revelar un secret que ha descobert. Maggie no és la filla de la germana de la marquesa de Birkenfeld per la senzilla raó que la marquesa és filla única. La marquesa explica aleshores la veritat del sergent Sulpice. Filla d'una noble casa, es va enamorar del capità Robert, de l'exèrcit napoleònic, i dels seus amors va néixer una filla que van amagar per mantenir el seu bon nom. Els avatars de la guerra van deixar la criatura orfa del pare i extraviada fins que, com hem explicat a l'inici, el regiment 21 la va acabar adoptant. Acte seguit arriben el notari i els convidats, i la marquesa es veu amb dificultats per justificar l'absència de Maggie davant una irritada i agressiva duquesa. Sulpice demana permís a la marquesa per explicar tota la veritat a la noia i entra finalment Maggie, molt emocionada pel fet de retrobar-se amb la seva mare i decidida, malgrat la seva gran pena, a signar l'acte matrimonial només per fer feliç a la mare. Però els soldats del regiment envaeixen l'estança per donar suport a Maggie i afirmen solemnament que la noia era la cantinera i la filla del regiment davant l'horror dels esnobs presents. Maggie es guanya els sentiments dels convidats amb una breu romança i la marquesa s'adona que no és just sacrificar la seva filla per orgull i prejudicis socials i concedeix la seva mà, la mà de Maggie, a Tonio davant l'entusiasme general i la indignació, com no, de la duquesa. L'òpera doncs acaba amb una apoteosi militar amb el cant entusiasta del Salut a la France. I aquest és el feliç final de la no menys feliç La fill du Regiment, l'òpera de la setmana de Gaetano Donizetti. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 75%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 77%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 77%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 79%.